0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

Escoltes i cas.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

crash out. Yo. Ex emotional lash out. Yo. You don't approve.

Escolta, Zicat. 1, 2, 3.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Mirar enrere és la millor manera de constatar tot el que s'ha avançat. I el futbol femení no para de créixer any rere any. Això sí, pel camí ha hagut d'anar superant entrebancs, perquè no ens enganyem, de facilitats, cap ni una. Però el futbol femení ha demostrat que no és cap moda i que ha arribat aquí per quedar-se. El bon joc desplegat pel Barça i les fites que han aconseguit les culers han ajudat a fer créixer el futbol femení a casa nostra. I no només això, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León, Irene Paredes i companyia han contribuït a construir una societat més justa, més igualitària i amb més oportunitats. Ara, triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista. Les noves generacions hi somien, però això és perquè ara, les més petites, també tenen referents on emmirallar-se. Anys enrere, això era impensable, i el fet que ara sigui així només demostra el pas de gegant que ha fet el futbol femení els darrers anys. Parlem un segon de xifres. La temporada 2017-2018 eren 10.245 les jugadores federades. 10 anys després, la xifra s'enfila a les 24.423, la qual cosa suposa que actualment hi ha 14.178 noies més que juguen i se senten futbolistes. Malgrat aquest creixement, encara falta molta feina per arribar a una igualtat total. I aquí, les administracions tenen un paper capdalt. Són ells qui han de vetllar perquè tothom tingui les mateixes oportunitats i invertir des de la base per tal que totes les nenes que venen darrere puguin gaudir de l'esport rei.

0: Triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista, no ens enganyarem. La tarragonina Laia Gurrea ho està fent realitat a base d'esforç, d'un talent innat i una gran capacitat de superació. Aquesta setmana hem baixat a veure el mar i a parlar una estona amb ella, dies després de rebre una altra notícia que segur que recordarà tota la vida. L'any vinent continuarà vestint la samarreta blaugrana.
1: Laia, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans de començar a parlar de futbol, parla'ns una mica de tu. Qui és la Laia?
2: Doncs em dic Laia Gurrea Estradé, tinc 14 anys i visc a Tarragona.
1: Entre les teves aficions i el futbol, com van ser els teus inicis? Què recordes?
2: Doncs vaig començar a la Riera, jugant amb nens, amb amics meus. Després me'n vaig anar al tècnic futbol, al CUSA, i seguidament vaig estar al Cambrils.
1: I des de sempre ets portera. D'on neix aquesta passió de voler-te posar sota pals?
2: Doncs, en general, el futbol neix de veure mon germà, els seus entrenaments, els seus partits, i doncs, veient els porters de l'equip de mon germà, doncs, vaig dir un dia, vull ser portera. I doncs, m'he apuntat a una escola de porters i vaig jugar com a portera.
1: Com et definiries a nivell futbolístic?
2: Doncs, jo em considero una bona portera, però a base de treball, doncs, vull ser molt millor i millorar.
1: Uh-huh. Has dit que has entrenat en diferents equips, però què has après de cada un i amb què et quedes de tot plegat?
2: Doncs abans d'entrar al Cambrils sí que és veritat que era molt petita, però si m'he de quedar amb algú, me quedo amb el Cambrils, que vaig estar uns 5 anys i vaig tindre molta sort d'estar en uns bons equips, amb un molt bon staff, i vaig aprendre molt.
1: De sobte, la nit de Reis, reps una trucada inesperada. Qui et va trucar i què et van dir?
2: Doncs va ser molt raro, perquè me van agafar els meus familiars a casa meva, m'han sentat una cadira i van fer una rotllana i jo vaig dir, què passa, perquè mai fèiem això, no? I de sobte m'obren els ulls perquè me tenien tapada i veig una trucada del meu entrenador, i l'entrenador va començar a explicar-me doncs, que ho estava fent molt bé aquella temporada i que el Barça m'havia citat per entrenar amb ells.
1: Tu esperaves o algun cop havies pensat en que t'agradaria jugar al Barça?
2: Home, des de petita sí que és veritat que el meu somni sempre ha sigut jugar en aquest gran club i al final és el Barça, però no m'ho esperava.
1: I què és el primer que vas pensar o què se't va passar pel cap quan veus la trucada?
2: Doncs el primer que vaig pensar va ser, Laia, si has aconseguit això, pots aconseguir molt més. Treballa, que ho aconseguiràs.
1: El primer entrenament a la ciutat esportiva, suposo que és un somni per qualsevol persona que li agrada el futbol. Com et vas sentir? Estaves nerviosa?
2: Doncs no estava nerviosa, perquè al final sé que si m'agafen per entrenar és perquè ho estic fent les coses bé. I jo, la veritat és que no sóc de ficar-me nerviosa. Jo una vegada estic allà i dic, Laia, fes el que saps i a partir d'aquí, fes les coses.
1: Com va ser el moment que et diuen, Laia, et volem la temporada que ve, la temporada que ve vestiràs de blaugrana? Què penses o amb qui és la primera persona que penses?
2: Doncs sí que és veritat que he de donar gràcies a tots els meus entrenadors i tots els meus pares, perquè al final, si estic on estic, és gràcies a ells. I doncs, què vaig pensar? Doncs, a fer-ho el millor possible.
1: De sobte comences a debutar, comences a jugar amb el Barça. Què recordes del dia del debut?
2: Què vaig pensar? Doncs, abans d'entrar al Barça sí que és veritat que me van citar per anar a fer un torneig amb un equip ja format del Barça. I la veritat és que doncs, van ser uns dies molt d'esto. I no sé, sí que és veritat que no estava nerviosa, però era tot molt raro, no? Al final, vestir de blaugrana és, no sé.
1: Mm-hmm. Ara comences la tercera temporada al Barça. Si mires enrere, com ha canviat la Laia?
2: Doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica tot. Sí que és veritat que hi ha hagut coses que he tingut que canviar, com avui no puc anar aquí, avui no puc anar allà, i al final els entrenos, el anar fins allà, doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica això, però ho porto molt bé.
1: Perquè al final també el futbol és renunciar a moltes coses.
2: Sí.
1: En què has renunciat tu, per exemple?
2: Doncs he renunciat a vegades quedar amb amics, amb familiars. He hagut moltes vegades, com per exemple, ponts com per exemple Setmana Santa, que no puc estar amb els meus familiars i m'he d'anar a jugar a tornejos, però al final és el que jo, o sigui, prefereixo això que quedar.
1: Mm-hmm. Series capaç de quedar-te en un moment?
2: Home, tinc molts moments, però si m'hauria de quedar en un va ser el dia de Reis. El dia que m'ho van dir.
1: Abans ho deies, i de fet és una cosa que m'ha cridat l'atenció, perquè més d'una vegada ho has comentat en alguna entrevista, que fins ara, a excepció d'un any, sempre he jugat en equips de nois.
2: Sí.
1: Com ho has portat això? Com és ser l'única noia en un equip?
2: Al final jo sempre he sigut una persona una mica molt oberta, molt sociable, i he tingut molta sort de conèixer a nens del meu voltant, del meu equip, que m'ho portat molt bé amb ells.
1: Sovint es diu que el futbol masculí és més físic i que el femení és més tàctic, sí, o més tècnic. Realment és així?
2: Home, jo crec que així. No vull dir que les noies siguin pitjor, perquè al final, per exemple, el meu equip som molt bones noies, que no és que el noi sempre sigui millor que la noia, o sigui, al final, a base d'esforç, cada un pot ser millor que l'altre. Sí que és veritat que els nois és tot més, un joc més ràpid, més físic, sobretot.
1: Suposo que els teus companys d'equip no, però no sé si t'has sentit mai infravalorada o has escoltat algun comentari a l'agrada que t'hagi sentit una mica, no sé, que t'hagi fet sentir malament.
2: Bueno, al final sempre hi ha gent de tot. Al final, a mi el que me diuen les persones no m'afecta. Sempre estic per el que s'ha d'estar i al final que la gent digui el que vulgui.
1: Ets molt jove, però el futbol femení també ha evolucionat en aquests últims anys. Tu, des de dins, com ho has viscut?
2: Doncs és veritat que fa uns anys darrere el futbol femení a mare ha canviat molt i espero i esperem totes les noies que volem jugar aquest esport que vagi avançant.
1: Ets aquí a Tarragona, concretament del Serrallo. Com veus el futbol femení aquí a la demarcació?
2: Home, sí que és veritat que a poc a poc el camp de Tarragona està evolucionant. Hi ha molts clubs que estan apostant molt pel femení i la veritat és que està molt bé. Hi ha uns quants clubs que ho fan molt bé.
1: Per anar acabant, digue'm, una referent i un desig.
2: Doncs sí que és veritat que els meus referents sempre han sigut els mateixos, els porters del Barça. Sí que és veritat que tinc preferències com Catacó i Sandra Panyos en el seu moment. Doncs per mi són els meus referents perquè al final, de la manera que treballen, de la manera que s'esforcen, que obtenixen els seus objectius, a mi la veritat és que són els meus referents i m'agradaria molt seguir els seus passos.
1: I un somni?
2: Un somni, degut al primer equip.
1: Escolta'm, Laia, moltes gràcies per l'estona i estic segura que d'aquí a poc et veurem.
2: Gràcies, ojalà.
0: Anem acabant, però abans, des d'aquí, volem fer un agraïment especial a totes les pioneres, les que van obrir el camí, però també a les generacions que actualment estan lluitant per canviar un món que, malauradament, encara està...

Hola, què tal? Jo sóc l'Eduard Gené i això és Swing de Comarques i en aquest capítol conversaré amb la Laura de Castellet. Música, divulgadora, historiadora, il·lustradora, una dona del Renaixement, per dir-ho així, i amb ella parlarem del so de les campanes, de la Garrotxa, la seva terra, però també de Sant Just d'Ardèvol, el Solsonès. Parlarem de la música medieval, de la dona en època medieval, dels trobadors, del so de les campanes i de com es comunicaven les torres de guaita en època de moros i cristians. I acabarem tocant junts el cant de la Sibila, una versió molt breu, una ràdio edit especial. Jo al piano i ella a la veu. Quedeu-vos fins al final.

0: Márquez, un podcast d'Eduard Jané.
1: Què tal, Laura? Com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
1: Vens de... D'on vens? D'on vens de...
2: Ah, avui vinc de casa.
1: Vens de casa. No has anat a l'Empordà o a la Seu o a la Cerdanya? O...
2: No, sóc bastant itinerant i això, ara, en aquests moments, tinc una pota a l'Empordà, sempre tinc una pota a la Seu d'Urgell i Cerdanya, és a dir, però visc al Solsonès.
1: I això ho portes bé quan has d'estar fora un temps o ets molt d'estar...
2: Home... Això m'ho puc permetre perquè no tinc fills, així de senzill. Bé, depèn de quin tipus de vida portis, doncs això no ho pots acabar fent. I, per tant, doncs és això, sóc persona molt lliure, molt ocellet, però va bé de tenir un quartel general on t'hi trobis bé, no? On et sentis acollit i diguis, avui torno a casa.
1: Doncs anem a conversar amb la Laura Castellet, que és qui sentiu, i ho farem per les tres seccions habituals del programa. I la primera, bàsicament, és els teus orígens, la teva família, els mestratges, d'on vés amb aquesta secció que es diu Tradició Personal.
3: Tenim swing, swing de comarques. Tenim swing, swing de comarques.
0: Tradició personal.
1: Tradició personal és un breu recorregut pels teus orígens, pels teus primers mestres o inquietuds, o aquelles persones que en un inici van marcar-te o van, encara que sigui subtilment, però et van, d'alguna forma, il·lustrar un possible camí. De petita he llegit que posaves versos a les músiques dels trobadors, no com a afició adolescent. No, aquesta potser és una de les teves tasques de vida, no? El fet de posar-li so a la música medieval.
2: Sí, jo diria que poso banda sonora el que anem coneixent com a vida medieval, no? Jo tinc tres potes de vida, una d'elles és l'estudi i la divulgació de la història, especialment medieval, però em dedico a la divulgació creativa de diversos períodes i diverses qüestions. Després hi hauria la música, que s'ha anat centrant també en medieval, sempre és un període que m'ha interessat molt. I després tinc una altra pota, que és la meva pota professional de base, que és la il·lustració. I també m'he acabat especialitzant molt en fer il·lustració o disseny per divulgar aspectes de la vida medieval. Per tant, tot va al capdavall a la divulgació, no? Jo sempre he estat una mica una rara avis a tot arreu on he estat, però sóc com el bufó de la cort, sóc un personatge divertit, agradable. Oi, guita, què fa la Laura? Oh, fa dibuixets! Oi, va en bicicleta! Ara està de moda en bicicleta, però quan jo tenia 16 anys no hi havia ningú que anés en bicicleta, ni per una ciutat, ni viatjant en bicicleta pel món. Per tant, de coses rares n'hi ha moltes i tampoc no venien d'aquí. Però, per exemple, a casa meva hi havia una col·lecció de discos, que en el seu moment va ser tota una revolució,

0: era l'antologia històrica de la música catalana. I, per exemple, últimament que s'ha parlat molt de la Montserrat Torrent, organista excelsa d'aquest país i que encara als seus 93 anys continua tocant a l'orga, va fer tots uns enregistraments de tots els orgues de països catalans, etc. I dintre d'aquella col·lecció hi havia un disc que va marcar moltíssim tota una gent i tota una generació d'un grup que es deia Ars Musicae, i que van fer un disc que es deia Del Romànic al Renaixement. Jo em posava aquell disc recurrentment. O sigui, anava al tocadiscos quan no hi havia el meu pare. Ah, hem de parlar de tocadiscos, no de Spotify. I agulla, nyic-nyic, nyic-nyic, i aquell era un disc que, vés a saber per què, m'atreia moltíssim. I si sabies que hi havia alguna cosa de música medieval, doncs havia anat a escoltar-ho, i era una música que em fascinava molt. I potser el que em continua agradant d'aquesta música és que té uns paràmetres diferents dels que coneixem ara, no? Que es mou amb una altra línia de pensament, simplement.
1: I abans parlaves de que ets el bufó de la cort, per dir-ho, o som el bufó, els músics, al final.
0: Sí.
1: Però al final la història és inclús els trobadors, el bufó, el que acaba sobrevivint. Vull dir que acaben a la corda, acaben tots morts, menys el que toca la lira, no?
0: Sí. Sí.
1: Vull dir que és una manera de passar desapercebut el fet de cridar l'atenció com a bufó, no?
0: O sigui, a nivell laboral, com que sóc autònoma, vol dir que vas tastant a tot i a tot arreu. Si hagués estat profe d'institut, que hagués pogut fer-ho tranquil·lament, doncs hagués acabat amb una feina molt implicada, però més rutinària, i segurament amb una depressió al cap d'uns anys, i ara estaria pensant en la prejubilació. I no és el cas. Estic pensant en reinventar-me sempre de nou. I sí, no sé si és ben bé això, el bufó de la cort o l'autònom, però...
1: Bueno, els autònoms ens agraden.
0: Les aventures.
1: Doncs anem a parlar de l'ofici, no? De l'ofici al que et dediques, que són varis, des d'il·lustració fins a divulgació, fins a la música, fins a la història, amb aquesta secció que es diu Bèstia de Carn.
2: Bèstia de càrrega.
1: Anem a parlar una mica del preu a pagar per dedicar-te a el que et dediques, i dels beneficis, evidentment. Aquests oficis que fas de músic, d'il·lustradora, de divulgadora, que són oficis artesanals, no són oficis industrials, diguem, mai estan al centre de res, sinó que demanen... Són més aviat perifèria en el sistema on vivim ara, no? Però, en canvi, demanen una constància i una dedicació i un treball absolut, i té una inseguretat econòmica notable, no? La pregunta, que és la pregunta estrella del programa, és a què creus que has hagut de renunciar, o que estàs renunciant, o que ja has renunciat, en el pla vital o en el pla material per poder ser això, el que ets, un artista lliure, una persona que es dedica a el que li agrada, i concretament en el sector de la cultura?
0: Segurament el que sé que he renunciat i no m'hagués agradat renunciar és a una mínima estabilitat econòmica. Això és el que em pesa més. És cert, com t'he comentat abans, doncs que no tinc fills, en aquests moments no tinc parella estable, però això m'ha vingut per diverses circumstàncies de la vida. No és una renúncia a la qual m'hagi posat la vida artística, no? Però, evidentment, doncs, quan tens parella, aquesta parella t'ha d'entendre.
1: Sí.
0: Si no entén aquesta vida rara, malament rai, no? I això va per un altre, no ha estat una renúncia expressa, i si hagués volgut tenir fills, per exemple, doncs ja els hagués tingut i ja m'hagués muntat la vida amb això. I evidentment també hagués tingut una altra estabilitat econòmica per una altra banda, perquè si no te'n surts. No tindria, crec jo, que no tindria per què ser que l'artista fos tan precari. Ahir mateix vaig fer, al vespre, una xerrada que acabava amb audició sobre el cant de la Sibil·la, i en el seu moment, quan m'ho van proposar, em pagaven una misèria. I els hi vaig dir, diu, teniu sort que sóc una doctora en història i no un serraller, perquè si no us arruïno. Dic, jo cobro un mínim de tant per xerrada. Val, val, val. Cap problema. Espera que ho pregunto a la Junta i... Oi tant, oi tant, oi tant. Però els hi has de recordar a la gent que tu aspires a cobrar com un electricista.
1: Clar.
0: I això ha estat continu i ha estat sempre, fins i tot a l'època de les anomenades vaques grasses. A veure, hi ha gent que entra en uns circuits, però que són comercials, no tenen per què ser especialment artístics. Però fins i tot gent molt, molt, molt consolidada, i veus que a vegades s'ha d'estar barallant per dir, no, no, és que jo porto tot un equip de tècnics, porto un cor, porto una orquestra, porto no sé què, i això costa tant.
1: I tant, sí, sí.
0: I a tots els àmbits això és molt, molt difícil, i per tant... ser artista, almenys en el nostre país i en el nostre entorn, comporta una renúncia econòmica, que vol dir també una renúncia a inversions en aquesta mateixa professió.
1: Clar.
0: No hi ha una regulació d'una mena de sindicat amb el qual la puguis facturar, per exemple. Ara els pagesos s'estan queixant de la burocràcia que arriben a tenir, però quina burocràcia no té un mestre, un sanitari, o els autònoms, que devem guanyar en burocràcia, no?
1: Sí.
0: No tenim dret a una baixa... És tot una precarietat que no tindria per què ser-hi. I, per tant, hi he hagut de renunciar a contracor.
1: Anem a parlar dels beneficis, també, perquè si no, no estaríem aquí. Suposo que és aquesta vida també et porta cada dia en un lloc diferent, amb un... No, a vegades no ho penses quan estàs treballant en una cosa que t'agrada molt, de dir, hòstia, quina sort d'estar emplenant el meu temps amb això i vivint aquest moment.
0: Sí.
1: I el coneixement, i el coneixement que atresores, també, perquè mentre tu ho fas, un altre s'ha fet professor d'institut, per dir-ho així, no?
0: No, i a veure, i un professor d'institut també, si vol i és bo, també se segueix formant i està contínuament transmetent a gent.
1: Sí, jo em referia més en el fet que estan més en un lloc de treball fixe, no? Treballes per algú, en canvi, potser el fet de poder treballar per tasques o encàrrecs o... Et porta, no?
0: Sí, et porta a conèixer entorns molt diferents. A vegades tens la sensació... Mira, ara hi ha un ajuntament que m'ha demanat de fer una versió teatralitzada del no sé què, del castell. Llavors m'han agafat a mi perquè, a part de que faig la il·lustració del fulletó per no sé què, mentre hi hagi no sé què, faré la música de fons amb no sé quants instruments. I és una feina molt variada, molt, molt creativa. Et dona a conèixer una realitat tremenda, unes relacions humanes molt, molt riques i realment, sobretot a través d'aquesta banda sonora històrica, però a través de les meves diferents implicacions laborals i d'interessos de hobby, que tot es barreja malauradament una miqueta, però acabes descobrint moltes maneres i creixent contínuament, no? El benefici d'un ofici com aquest és que mai et quedes estancat.
1: No, i al final també tens un coneixement, tens un know-how, que diuen els anglesos, que és això, que al final et creixes tu amb la pràctica, no? Estan allà, vull dir que no és tan fàcil ara posar-te a fer el que fas tu. Hi ha un bagatge darrere de molts anys.
0: Sí, sí, has de tenir molta flexibilitat, sempre els ulls molt oberts. Digue-n'hi cartera diversificada, si ho vols dir en paraules de màrqueting, però sí, sí, evidentment, acabes tenint més flexibilitat que un empresari de borsa.
1: Respecte a la sonoritat de l'època medieval, que és allò que domines bé, has comentat en algun lloc que les músiques de l'estament popular, o els sons, més aviat potser, són força desconeguts, i en canvi els dels poderosos, els del clergat o aristocràcia, són molt més coneguts. No? Llavors, què ha perdurat més fins avui dia que coneguis d'autors, músiques, instruments, coses relacionades amb aquests estaments més poderosos, que són els que hi pagaven al final, o coses més relacionades amb...
0: A veure, parlant d'època medieval, hi ha un entorn... L'època medieval es classifica no amb classes socials, com entenem ara, rics i pobres, sinó amb estaments, que bàsicament és església, estament militar i aristocràcia i poble, no? A l'església s'hi concentrava el coneixement filosòfic, el coneixement tècnic, acadèmic sobre la música, i és molt interessant, molt, molt, molt, molt. I l'església podia ser permeable. O sigui, una persona que pogués ingressar en un monestir aprenia la part acadèmica formativa de la música i després la podia passar en un altre àmbit, no? Però de cara al que és la música popular, per exemple, per centrar-ho en alguna cosa concreta, en una anècdota i que ho entenguem. Tot al llarg de l'edat mitjana es troben moltíssim flautes fetes amb os, flautes d'os, a vegades es troben fragmentades o senceres, i hi ha qui es pensa que tindran tots els forats, 7, 8, els que siguin, però resulta que la majoria són flautes bastant llargues, fetes amb ossos de voltor, d'oca, de cigne o alguna cosa així, que es toquen amb la mà esquerra, per tant, un flabiolet llarg que es toca amb una sola mà. I veus que els forats estan disposats de manera que els toquis amb l'esquerra, no amb la dreta. Per tant, no és que sigui un flautista esquerrà. No, no, és que aquella flauta es toca amb l'esquerra. Per què es toca amb l'esquerra? Perquè amb la dreta puguis fer una percussió i una mateixa persona tingui melodia i ritme per una dansa. Això encara existeix, es diu flabiol i tamborí, i està a la cobla. Per tant, ha arribat, ha pervingut, i a tot el món, el nostre món cultural, en un sentit molt ampli, és bona part d'Europa i del Mediterrani, també part d'Àsia, hi ha influències africanes. Més enllà, la cosa ja ve d'una manera molt rara, no? Però a l'època medieval, tant tenim influències d'Escandinàvia com del Marroc, com d'Armènia, per dir-ho així. Aquest seria aquest àmbit més ample. I en tot aquest espai hi han flabiols i tamborinos. Hi han flabiols tocats amb la mà esquerra. No sempre apareixen amb la iconografia, perquè els senyors això no ho toquen.
1: Que...
0: O com a molt, el dia que es barregen en el poble i han d'anar a la festa de no sé què i surten els gegants i surten amb flabiol i tamborino. Ara ens ho estem carregant, això, perquè ara que he dit els gegants, tots els gegants van acompanyats de gralles. I fa dos dies encara s'anava amb flabiol i tamborí. A Solsona encara n'hi ha de flabiol i tamborí.
1: Sí.
0: Però ha desaparegut moltíssim de tot arreu. I és una base medieval i que encara estava pervisquent. I ens l'estem carregant perquè la música popular és l'acordió diatònic i la gralla valenciana. I dius, home, hi ha altres coses, no?
1: Perquè ara que parles de la música trobadoresca, és una música únicament cortesana. O aquestes cançons...
0: És cortesana, però segons quines cortes... És d'una cort petiteta, que és diferent. O sigui, no és el mateix la Casa Reial que el castell de no sé on. I, per tant, això entrava en aquesta petita aristocràcia que podia ser més propera al poble. Per exemple, hi ha escrits que diuen que ha vingut tal juglar, ha cantat les cançons de tal trobadors, i tothom s'hi ha divertit molt. Els homes i les dones, i el servei del castell, i els soldats i la cuinera. Per tant, aquesta gent, doncs, mira, t'aixugues les mans al davantal i te'n vas a la festa que fan els senyors, et quedes allà a la porta, però també participes d'aquesta transmissió. El mateix juglar, si només s'havia de guanyar la vida amb el senyor del castell, seria més pobre que un autònom del segle XXI.
1: Clar, però això anava a dir que els juglars tenien un circuit de concerts i de sales i de clubs bastant extès a Occitània o Catalunya, vull dir que...
0: Sí, sí, sí, aquí exactament igual que Occitània, Nord d'Itàlia, és aquest continuum cultural. I, evidentment, de petites corts n'hi havia moltíssimes. Ara, aquell mateix juglar, quan sortia de la cort, se n'anava a la plaça. Segurament a la plaça feia un repertori i a la cort en feia un altre. Algunes coses es barrejaven. Hi ha cançons que les pots fer aquí o es pots fer allà, però n'hi ha que no. Per tant, sí que hi pot haver unes... En el cas de la música trobadoresca, sí que hi ha algunes músiques, tant música com poesia, que són molt rebuscades, molt intel·lectuals, i que has de tenir un previ coneixement de tot això, que no vol dir que tots els nobles tinguessin aquest coneixement.
1: Clar.
0: També hi ha escrits, doncs, soc tal juglar, he anat a tal castell, que sé que hi ha gent molt ben ensenyada, que hi ha ben entesos, i, per tant, faig aquest repertori. O he anat a cantar això, i hi havia gent maldient, que no ho han entès, i que, per tant, m'han criticat.
1: Això hi és, com a document
0: escrit. Sí.
1: I què són? Com, bueno, dietaris, no? Però vull dir que són com cartes o...
0: No, a veure, tant podem tenir la mateixa música trobadoresca, la mateixa poesia trobadoresca que parli de situacions pròpies,
1: sí.
0: Bueno, tens moltíssimes poesies, clar, poesia trobadoresca, tenim una quantitat brutal, amb una varietat molt bèstia. I tant pot ser que et diguin, cantaré aquesta cançó amb el so de tal altre, pam, ja et donen una informació. I vinc a cantar-la aquí, en el castell de no sé què, on sé que la senyora i les dames m'entendran, i els que no m'entenguin que es facin fotre. Però vol dir que els altres no t'entenen, no? I pot haver dintre de la mateixa poesia aquest tipus d'explicació. I sí, també pots tenir literatura que s'hi refereixi. Evidentment has de saber destriar una mica, llegir entre línies, però concretament de l'entorn de la transmissió trobadoresca, sí, tenim molta informació.
1: Podria citar, si jo les desconec bastant, les dones i la música medieval. Hi ha autores medievals o... Em podria citar algunes i explicar breument què és el que feien.
0: En general, les dones tenen els seus àmbits de veu. Si els volem veure o no és una altra cosa, el que et deia abans. I depèn de... A la que hi ha un punt que pot ser un altaveu perquè una dona s'hi expressi, s'hi expressa. Hi ha espais en què la dona no s'hi pot expressar, puto. Hi ha espais que són exclusius de dones. Només falta que els anem a buscar. En el cas de la música trobadoresca, el que eren els trobadors, hi havia gent d'estaments bastant variats. Hi havia eclesiàstics que feien música trobadoresca, la majoria eren gent de la petita aristocràcia, podia haver-hi gent de l'alta aristocràcia, com els mateixos comtes reis catalans, que molts eren trobadors. Segurament eren més dolents, però bueno, sols hi reien les gràcies perquè tocava, però vaja, també n'hi ha de bons. I també hi podia haver, jo què sé, des d'un mercader ric que havia tingut accés als estudis, però que no deixava de ser de l'estament dels treballadors.
1: O gent com el Marcabru era d'origen més humil, no?
0: El Marcabru aquest era humilíssim, aquest era un músic, o sigui, un intèrpret. L'intèrpret era un juglar que sabia fer bé el seu ofici. Hi ha qui sap serrar fusta, hi ha qui sap tocar una viola. És exactament la mateixa consideració, no? I com a juglar podia passar a trobador. El cas de Marcabru és molt significatiu, però també hi podia haver altres trobadors, doncs, que fossin això, gent d'oficis, el fill d'un palleter, el fill d'un mercader, que doncs, els ha acabat interessant aquesta activitat i s'hi han dedicat i han tingut un accés a l'escola, a la formació musical, diversos àmbits o el que sigui. En el cas de les dones trobadores que coneixem, les conegudes amb el nom occità de trobairits, però se'n pot dir trobadora, trobairits vol dir trobadores en occità, totes són membres de la petita aristocràcia, per tant, són gent que ha rebut una formació, que té un espai, una alta veu, i el fan servir. I seran de més o alt rang nobiliari, però no deixen de ser personatges de l'aristocràcia. Les trobadores se circumscriuen molt en un moment determinat, finals del 12, principis del 13, i en una zona molt concreta a l'interior de la Provença. A Catalunya no hi ha dones trobadores, com tampoc no n'hi ha a la Gascunya, ni n'hi ha a Aquitània, ni n'hi ha al nord d'Itàlia. És només en aquella zona i en aquell moment. Es va posar de moda i va sortir. També hi ha compositores eclesiàstiques. Actualment s'ha posat molt de moda, perquè és així, Hildegarda de Bingen. Jo vaig començar a estudiar i a cantar Hildegarda de Bingen fa potser 15 anys i no la coneixia ni Déu. Penso que ni Déu se'n haurien recordat d'ella. I, en canvi, ara s'ha posat exponencialment de moda. Ha estat una cosa, i me n'alegro, perquè és un personatge realment atractiu. Hildegarda de Bingen no deixava de ser de l'alta aristocràcia, una persona amb molt de caràcter i amb una capacitat intel·lectual brutal, i, entre d'altres coses, compositora de... no exactament de música litúrgica, perquè com que era dona no podia compondre música litúrgica, però sí música paralitúrgica, amb la qual té composició lliure, però eclesiàstica. La música trobadoresca, encara que comparteix els mateixos paràmetres, les mateixes estructures de la música religiosa, però és música lliure. No has de fer un himne, una antífona, un... No, pots fer el que vulguis amb uns poemes que tenen una estructura. Hildegarda fa el mateix amb doncs el que en deia cançons, sinfonia, que alegraven, adornaven els oficis de la comunitat on estava. I, evidentment, era l'abadessa. És la persona única de l'anterior al segle XVI de qui coneixem més obra personal. I és una dona. I va arribar a compondre un centenar de cançons i una òpera sencera. Òpera entre cometes, evidentment, perquè és del segle XII. Però és una peça amb un desenvolupament nus i desenllaç que dura una hora. I això no coneixem ningú més de l'edat mitjana que ho fes, no?
1: Clar.
0: Ho va poder fer Hildegarda perquè estava en un entorn realment molt propici i perquè era de l'alta aristocràcia i perquè era l'abadessa del seu monestir. Però com que va tenir aquest altaveu, ho va poder fer tranquil·lament.
1: Doncs després d'aquesta conversa sobre el medieval, les dones, la música, l'ofici, anem a parlar una miqueta del territori. Anem a parlar de la terra de Marc.

0: de marca.
1: Bé, doncs anem a parlar de... En aquest bloc parlarem de la Garrotxa i del sud del Solsonès. Bàsicament són els dos llocs que ara mateix, que jo sàpigui, hi tens uns vincles especials. Va, tot i que vas néixer a Barcelona, la teva família té vincles amb Sant Joan de les Fonts, a la Garrotxa, i per tant Sant Joan segurament és la teva pàtria petita, el teu petit país. És on voldries ser enterrada, a Sant Joan, per exemple? No és una pregunta que es passi molt habitual.
2: Sí, no me l'esperava. No ho sé. Que les meves cendres vols...
1: Clar, la Laura de Castellet viu a Sant Just d'Ardèvol també, i aquests cementiris de poble petit són encantadors. O sigui, jo els trobo increïbles, que són del tamany d'un menjador. Jo ho dic amb una cançó, això.
2: Sí.
1: Que són del tamany d'un menjador i és... A ser enterrat en aquest lloc així ha de ser magnífic.
2: Jo realment... Jo em sento del centre nord de Catalunya i Pirineu. Qualsevol d'aquests espais m'hi puc sentir com a casa.
1: Catalunya vella.
2: Sí, més o menys. Barcelona no deixa de ser la Catalunya vella. Per exemple, vaig viure una època al Maresme, li tinc molt de carinyo, però no ho sento a casa meva. En canvi, tinc molt vincle i he treballat i he viscut a la Seu d'Urgell, i encara que jo parlo més a la gironina, aquí m'he calmat una mica, i no parlo amb la E, però em puc sentir de la Seu tranquil·lament, no? Depèn, hi ha tot un àmbit que me'l puc sentir molt meu, i evidentment doncs Sant Joan les Fonts, no de les Fonts, Sant Joan les Fonts, que és una població absolutament industrial, és pràcticament una colònia industrial, és on hi havia les arrels familiars, on hi havia els avis, i per tant jo em sento d'allà, encara que evidentment ara el vincle ha canviat molt, el poble ha canviat molt. Per exemple, quan jo era petita, vivíem molt a la vora de la fàbrica, i en aquells moments la fàbrica tenia una sirena que sonava 3 vegades al dia. Jo sento una sirena i m'emociono. Perquè és el meu paisatge sonor, no? I sabies que fins que no senties el... no et podies llevar. O al migdia, per exemple, senties... I al cap d'una estona, tots els homes de la fàbrica de paper passaven pel carrer davant de casa perquè pujaven els que vivien més amunt, i les dones de la fàbrica de filats baixaven els que vivien més avall, i tothom es creuava pel carrer.
1: Podríem dir que la sirena de la fàbrica és qui et va portar a fer després una tesi sobre les campanes de la Garrotxa, no? I tota aquesta...
2: El concepte de paisatge sonor, jo sempre ho lligo amb la sirena. Sí, hi ha paisatges que hi ha sons que són teus, i sí, ve d'aquí.
1: Actualment vius a Sant Just d'Ardèvol, que és un poblet on només hi vius tu, pràcticament de forma permanent.
2: Sí, després hi ha,
1: que està al sud del Solsonès, que està, i això trobo que és bastant fascinant del teu cas, que està just en el que era la terra de ningú o terra de rei abans d'arribar a la frontera amb el món musulmà, que és la vall del riu Bregós. Tu has estudiat, tens una tesi molt interessant sobre com es comunicaven les torres de guaita que hi ha al voltant d'aquesta frontera per fer un crit d'alarma en cas d'atac, des de Vallferosa fins al castell de Cardona o més enllà. Tu, quan et lleves al matí i estàs allà a Sant Just, en el teu imaginari encara estàs en aquell... O sigui, estàs a la frontera aquesta...
2: Hi ha una cosa que has dit que posaria en dubte, que dius, aquesta terra de ningú. Tota aquesta zona, al sud del Solsonès, Segarra, la zona, per exemple, de l'antic municipi de Llanera, que ara està dintre de Torà i és el que ha permès a Torà d'incorporar-se al Solsonès, etc. Tota aquella zona... Hi ha més tombes altmedievals que empadronats avui dia. Això de que no hi vivia gent...
1: Bueno, però terra de ningú, en el sentit de que era el terme de dir-li, vés aquí a viure, però jo no et protegeixo. El rei devia dir... Jo no et protegeixo de...
2: Any 805. Hi ha un document del bisbe d'Urgell que li diu a un eclèctic, fes a favor de tornar a la Seu i tornar-me a aquesta església on tu has anat a predicar dintre del comtat d'Urgell al límit de la seva frontera. Està controladíssim. I això és Sant Cerny de Llanera, eh?
1: Vale.
2: I Sant Cerny de Llanera és cristià i pertany al comtat d'Urgell i al bisbat d'Urgell claríssimament. Quan se n'hi va un heretge i funda un monestir en allà, xato, torna cap aquí. Torà és musulmà. i claríssimament musulmà. I el castell de l'Aguda és musulmà. I el castell de Vallferosa, ens agradi o no ens agradi, està dintre el comtat d'Urgell, als límits de la seva marca. Per tant, hi ha llocs que les fronteres poden ser més esponjades. En aquest cas, el que està esponjat és des de la sortida de Torà fins a la peixera de Llanera. No molí, eh? Exactament on comença... Bueno, pot,
1: o sigui,
2: pot
1: la frontera
2: ser,
1: és molt ajustada, llavors.
2: En aquest cas, sí, hi ha llocs que pot ser molt més dispersa, però en general a Catalunya no, la dispersió no dura gaire, eh? I això que deies és una part interessant dels meus estudis. Clar, ja començo estudiant els instruments o els objectes sonors, com poden ser les esquelles o els corns, doncs, que no són instruments pròpiament dit per fer música, no? I dic, molt bé, ja tinc un corn, agafo una banya de vaca, li tallo la puta, corns de ceràmica, perquè en arqueologia se'n troben de ceràmica, val, i els refatges, no sé què, molt bé, ara veig que sonen. A quina distància sonen? Què hi ha en aquesta distància? Per tant, és no només fer l'objecte, sinó veure quin ús té aquell objecte en el seu entorn. Si no, no té sentit.
1: Clar.
2: Va, doncs anem-ho a provar. El primer que vaig fer és allò, posar-me un punt, pa-pa-pa, fins allà, WhatsApp encens. Sí, té sentit en aquí, no té sentit allà. Dic, això ho hem de fer amb una línia d'avís. I una de les que he estudiat més, doncs perquè hi visc, és des de la frontera fins al castell de Cardona, que era el primer lloc que estava preparat per tenir un exèrcit i poder, doncs, en cas d'un avís d'atac, poder repel·lir aquest atac. I llavors he anat fent allò, tot un estudi d'aquesta línia, o sigui, els avisos no van seguint la frontera en paral·lel a la frontera, més aviat la van cosint, no? Evidentment has d'avisar cap a dintre. No et serveix de res avisar la torre que hi ha a Calaf, perquè no t'entraran per Calaf, t'entraran per Ardèvol.
1: Clar.
2: I, per tant, has d'avisar els de Llanera, els d'Ardèvol, els de Casa Cremada, els d'Anglarill, fins a arribar a Cardona.
1: Clar.
2: I clar, aquí hi ha tot un estudi sobreposat de diversos conceptes, des de trobar restes arqueològiques en castells, veure com estaven fets aquests corns, ja fossin de banya o de ceràmica, restituir-los. És un exercici, de fet, d'arqueologia experimental, no? En aquest cas d'arqueomusicologia o arqueosonoritat. I aleshores buscar-te una colla d'amics que vulguin formar part de l'experiment, tu en aquí, i a veure. I veure, doncs, quines distàncies sonores et permeten avisar-te d'una banda a l'altra, quan trigues, si d'un punt a un altre no et sents, què hi ha pel camí? I per tant he anat a parar molt amb toponímia de l'avís. Quan tens una muntanya que es diu el Puig Cornador, doncs resulta que és des d'on es cornava, i a vegades està entre un castell i un altre. I és un punt clau per poder-te sentir.
1: Clar. I de quanta estona estem parlant d'avís?
2: Sí, en el cas aquest de... Des de la Torre de Castellanes, perquè les torres més avall són musulmanes i tenen factura musulmana, i la Torre de Castellanes té una vista fantàstica damunt de tot el món musulmà que té als seus peus, i fins a Cardona hi ha 16 punts i un avís, si l'altre està apostat i pot respondre immediatament, que se suposa que si hi ha perill, més o menys estàs al tanto. Pam, pam, pam, pam, 16 punts, des de Castellanes fins al castell de Cardona es triga 4 minuts i mig.
1: Hòstia.
2: És molt ràpid. Linealment són més de 30 quilòmetres, eh?
1: Sí, sí, ens riu tant d'internet.
2: Exacte, ara que hi ha cobertures. El dia que et falla la cobertura tardes més i tant.
1: No, a WhatsApp has d'obrir el telèfon, veure si te l'han enviat, en canvi això és per oïda. Hòstia, estan dient alguna cosa.
2: No, i més en una zona en què, per exemple, hi pot haver molta boira.
1: Clar,
2: per tant, un avís visual...
1: Visibilitat, sí, sí.
2: Pot ser que no funcioni. Entremig hi ha un canvi de vessant. I, per tant, segons quins sons o quines visualitats has d'anar molt al tanto, molt estudiadet per on passa. Està molt ben estudiadet.
1: Clar. Bé, doncs, realment estaríem parlant molta més estona, però hem arribat fins aquí amb Laura de Castellet a Swing de Comarques i ara anem espero que no et posin un compromís el fet de que ara anem a tocar conjuntament, jo al piano, tu a la veu, el cant de la Sibila, a piano, que és el piano de cua i veu, que és un instrument, el piano, un instrument romàntic, no? Barrejat amb música antiga, llavors és... Bueno, pot ser que el sindicat de músics medievals posi una reclamació, però bueno, esperem que no sigui així.
2: Sibila viu, si viu, i ja es reinventa el segle XXI, cap problema.
1: Avui farem una Sibila més romàntica.
2: Amb dues estrofes, eh?
1: Perquè ja ens hem allargat i no tenim més temps. Així que moltes gràcies per tot, Laura,
2: i
1: anem al piano, anem a tocar.
2: Fantàstic.
1: Que vagi molt bé.
2: Igualment.
0: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

0: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
2: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de síndria o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: Les begudes saludables, com a alternativa a l'aigua, han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs, també podríem posar fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable, també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí, podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important, i és que hem de vigilar beure aquestes begudes amb l'estómac buit, perquè ens pot donar una falsa sensació de que ens treu la set, però després és tot el contrari. Ens aporta una energia i després en volem més perquè no ens treu la set. La millor beguda per treure la set és l'aigua. I al contrari, les begudes alcohòliques ens deshidraten el cos. Llavors haurien de ser les mínimes possibles o evitar-les.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor. Avui va de màrqueting olfactiu. Mira, t'explico una cosa. El cos humà funciona amb els cinc sentits d'aquesta manera. Podem recordar l'1% del que toquem, el 2% del que escoltem, el 5% del que veiem, el 15% del que mengem i un 35% del que olorem. Ho sabies? Doncs això fa que les olors són molt importants per nosaltres. A mi, com a creativa, m'encanta el màrqueting i sempre em fixo com fan les campanyes de publicitat. I com retenim tant les olors? Doncs aquest és un dels motius perquè moltes campanyes es dissenyen amb accions olfactives. Per exemple, a Corea, la franquícia de cafeteries Dunkin' Donuts volien potenciar el consum de cafè i donuts en els seus locals. Van crear una màquina per posar en els autobusos i aquestes màquines tenien un difusor que desprenia l'olor a cafè i a donut. Cada vegada que sortia l'anunci per la ràdio, la gent que hi havia a l'autobús sentia aquest olor. Per tant, relacionaves el que escoltaves amb el que estaves olorant i amb això van aconseguir arribar als objectius que s'havien marcat. Per tant, és una bona cosa. Tot el tema de l'olfacte l'hem de tenir en compte. Què ens passa quan passem per davant d'una pizzeria a les 9 del vespre i ens ve l'olor a pizza? Doncs això, que despertem a la fiera. I què me'n dius de l'olor a cotxe nou? Doncs també tenim el perfum que pots comprar i tenir sempre l'olor de cotxe nou. I saps d'on ve? Els pioners van ser la marca de cotxes Cadillac. Aquests cotxes tenen un olor molt particular que va crear aquesta tendència. I ja parlant d'olors, mira, t'explico que a Disney l'olor que més destaca en tot el parc és l'olor crispetes. No és una casualitat, és una estratègia perquè els visitants consumeixin més crispetes i begudes. Així és que si vas a Disney, tingui en compte, amb l'olfacte, la creativitat també es desperta. Agafa aire, deixa-la anar i somriu.

0: L'Hora del Podcast. De 6 a 7, L'Hora del Podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Something is coming. Something hungry for blood.
2: Així començava Stranger Things fa 10 anys amb el Mike narrant una campanya del joc de rol Dungeons and Dragons, un joc que ha ajudat els personatges de la sèrie i els espectadors a interpretar i identificar els enemics i els mons que han visitat. Però els germans Duffer, els creadors de la sèrie, deien això del joc.
3: We did a dabble in D&D.
2: Explicaven que havien jugat alguna vegada a Dungeons and Dragons, però que no en sabien gaire cosa, tenint en compte que és un element important de la sèrie. De fet, diuen que en un principi no havia de ser tan important. Havia de servir perquè els nens, mentre jugaven, veiessin punts de referència per parlar i per entendre què passava, i ho feien a través del joc. Després, de mica en mica, va anar esdevenint una part cada vegada més gran de la sèrie. I el joc, Dungeons and Dragons, és un llibre. Primer cal llegir-lo, entendre'n les regles, i després s'hi juga imaginant el món i les situacions que planteja un narrador i interpretant uns personatges que segueixen el seu rerefons, les seves capacitats i habilitats. Seria com una novel·la en viu. La sèrie no només parteix i s'inspira en aquest joc de rol, sinó que també l'ha fet encara més popular al llarg dels anys, fins al punt que l'editorial ha publicat versions del joc pensades per als fans de la sèrie. Però anem a altres audiovisuals relacionats amb aquest joc de rol. Els que ja tenim uns anys segur que recordarem aquesta cançó de la sèrie d'animació dels 80, Dragones i Mazmorres, que va tenir dues temporades i que es pot trobar a YouTube. L'any 2000 es va intentar portar el joc a la gran pantalla en imatge real, però va ser un fracàs de crítica i públic. El 2023 la cosa va anar molt millor amb Dungeons and Dragons Honor entre Ladrones, la podeu trobar a Prime Video, com també l'última proposta d'avui, el telefilm dels 80 El umbral del juego, amb Tom Hanks com a protagonista, el Robbie, desapareix després d'un episodi psicòtic durant una partida en una cova on confon la realitat amb el joc i creu que és realment el seu personatge. La història, de fet, està inspirada en el cas real de James Dallas Egbert III. La seva desaparició es va associar erròniament amb Dungeons and Dragons. I si voleu saber més sobre aquesta persecució i aquesta investigació i com tot aquest cas va ajudar a popularitzar inesperadament Dungeons and Dragons, podeu escoltar l'audiosèrie narrativa Dungeon Masters amb el Jon Hamm de Mad Men com a protagonista. La trobareu a totes les plataformes de podcast com Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
4: ¿Sabías que...?
5: Una curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors, com els cérvols, els cavalls i els antílops, neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.
0: La xarxa de comunicació local.

La bona música amb Music Calaix.

0: Breakers.
1: Hi ha persones que arriben molt abans que tu ja hi fossis.

0: Música. Només música amb Music Calaix.
1: La Rosalía.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet, que us acompanyarà durant aquesta propera hora. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla, la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora. El podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: En aquesta nova edició del programa podreu escoltar, a part del repertori escollit, una sardana que vam poder ballar a la nostra ciutat durant la celebració del Dia del Soci de l'entitat sardanista Tradicions i Costums, perquè sense socis i sòcies podrien tirar endavant les agrupacions i com a conseqüència les sardanes? Pel que fa a les peticions, solament podrem complir-ne una, i que ens vàreu fer personalment, ja que hi va haver un problema tècnic amb el contestador. I també us informarem d'algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies. Així doncs, comencem!

0: Musicalment hem iniciat l'Espai Sardana d'avui divendres 10 d'octubre amb Saltant les Roques, d'en Jaume Vilà i Comas. Aquesta composició es va estrenar el 1946 i la vam poder ballar aquest diumenge passat, dia 6, a Mollet, a la celebració del Dia del Soci de Tradicions i Costums. La cobla que hi va actuar va ser la Ciutat de Terrassa, si bé ara l'escoltàvem amb la Jovenívola de Sabadell.
1: No és nou, ho fem així des que van començar la nostra aventura radiofònica fa 6 anys. Escoltar una sardana com a mínim d'una compositora. La d'avui, Refugi d'amor en temps de pluja, de la Pepita Llonell i Sanaüja. Es va estrenar a Matadepera el seu 16è aplec, celebrat l'any 2004. La interpreta la cobla Marinada.

0: La Cobla Marinada amb la sardana de la compositora, cantant i actriu barcelonina, Pepita Llonell i Sanahuja, refugi d'amor en temps de pluja.
1: Portem 10 dies del mes que dona nom a aquesta delicada sardana de l'any 1963 i que el seu autor, en Rafael Ferrer i Fitó, va dedicar a la seva esposa Maria Teresa. És octubre. Gaudim-la amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Octubre, sardana que hem escoltat amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. La seva composició és del mestre de Sant Celoni, població del Vallès Oriental, en Rafael Ferrer Fitó.

0: La sardana que acabem d'escoltar és d'en Josep Capell i Hernández i la interpretació de la principal de la Bisbal. Estrenada l'any 1985, és una composició que està dedicada a l'agrupació sardanista Catalunya de Perpinyà en el seu cinquè aplec de la sardana, celebrat l'any 1985. Porta per nom Capella Sant Domènec.
1: Finalitzarem la primera part gaudint de la principal del Llobregat, amb Em recordo, sardana de l'any 2005, i que el seu compositor, en René Picamal i Coma, va dedicar al seu pare. Després d'escoltar-la, no marxeu, perquè ens queda molt més a la segona part.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dilluns 10 d'agost. A les 11 del matí, la colla de Torrats farà la gincana infantil al Parc de Can Molà, sota el nom Torre Parc. També la colla gegantera de Mollet obrirà l'exposició dels gegants de la ciutat al vestíbul de l'Ajuntament. La inauguració serà a 11:45 del matí. I a les 6 de la tarda, la colla Morada farà una recollida de joguina solidària de la mà de Creu Roja, cap infant sense joguina, al Mercat Vell. També a 6:45 de la tarda es farà la tradicional baixada d'Andròmines. Serà al carrer Portugal. Les inscripcions tenen un cost de 5 euros i podeu trobar tota la informació a les xarxes socials de la Colla Morada. Per acabar, aquest dilluns, dia 10 d'agost, la Colla Morada, també en concret a l'Escamot Xirimoies, fa el talent show Morat a les 9 del vespre a la plaça Pau Casals, sota el nom Factor Xiris.
0: Festa Major 2026.
2: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
3: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
0: Festa Major 2026.
4: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
5: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
6: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Reprenem l'Espai Sardana amb el contingut que us hem preparat per a aquesta segona part.
3: A continuació, recordar-vos que si voleu recuperar algun dels nostres programes, els trobareu a la pàgina web de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Dir-vos també que en aquestes pàgines d'Espai Sardana publiquem fotografies i vídeos, alguns 360 graus, on podreu veure imatges de les activitats sardanistes on anem.
2: I dir també que per fer-nos qualsevol comentari o petició sardanista ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.

0: El mestre Josep Cassú i Serra és l'autor de la sardana Pluja d'Estels i que acabem d'escoltar amb la interpretació de la principal de la Bisbal.
1: A continuació, inclosa en el nou CD d'en Jaume Riu i Ratera d'aquest any 2025 i gravat per la cobla La Principal de la Bisbal, escoltarem la sardana Amistat, nom que porta també aquest treball. Gaudim d'aquesta composició estrenada l'any 2002.
2: Molt bon dia des de Sallent. Soc el Jaume Riu Ratera i vull enviar una cordial salutació a totes i tots els oients del programa Espai Sardana de Ràdio Mollet. Espero que us agradin les sardanes que escoltareu. Moltes gràcies.

0: Salutació i sardana, amistat, d'en Jaume Riu i Ratera, amb la interpretació de la principal de la Bisbal.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte, 11 d'octubre, l'onzè aplec de Montesquieu, a la zona de la Pèrgola, a 4:45, amb les cobles Bisbal Jove i la principal de la Bisbal. El setè aplec del Picat, a partir de les 5, amb les cobles Reu Jove i Contemporània. Ballada a Barcelona al Pla de la Catedral, a les 6, amb la Vila d'Olesa. Ballada a Sant Vicenç dels Horts, a la plaça de Narcís Lunes, a les 6, amb la Baix Llobregat. Diumenge, 12 d'octubre. El 57è aplec del Remei a Flix, a 11:15 a l'Ermita del Remei, i a les 5 a la plaça de l'Església, amb les cobles La Principal de Tarragona i Vents de Riella. El 52è aplec de Ripollet, a les pistes de l'Esbart, a 11:15 i a les 5, amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Vila d'Olesa i Marinada. El 38è aplec de Tossa de Mar, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer, a 11:15 i a les 4, amb les cobles La Flama de Farners, La Principal del Llobregat i Ciutat de Girona. Ballada Santa Maria de Palautordera, a la plaça de la Vila, a 12:45, amb la cobla Berga Jove. El 42è aplec del Remei a Cassà de la Selva, a les 12 a l'Ermita del Remei, amb la Principal de Cassà. El 31è aplec de Gavà, al Parc de la Torre Lluc, a les 4, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Contemporània. El 54è aplec de Súria, al Parc Macari i Viader, a les 4, amb les cobles Berga Jove, Súria i Juvenívola de Sabadell. El 55è aplec de Tardor de Torelló, a la plaça Nova, a 4:45, amb les cobles Mil·lenària i Mediterrània. Ballada Llinars del Vallès a la plaça de l'Ajuntament, a les 5, amb la cobla genisenca. A 6:15, ballada a Caldes de Montbui, a la plaça de la Font del Lleó, amb la Bisbal Jove. Dilluns 13 d'octubre. Concert a Barcelona al Casino L'Aliança del Poble Nou, a les 7, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
0: Després de l'agenda, tornem amb la música i ho fem de la mà de l'instrumentista de tenora, compositor i conductor de més de 1.500 emissions del programa sardanista La Principal de Quart, de Ràdio Quart, població de la comarca del Gironès, amb Francesc Picard i Oliveres. Amb La Principal de la Bisbal escoltarem una sardana de l'any 2000 que porta per nom Vaixell d'Argent.
3: Molt bon dia a tothom. Soc en Francesc Picard i Oliveres. Des de Girona desitjo als oients de Ràdio Mollet que tinguin salut per escoltar i ballar moltes sardanes. I a la Núria i a la Marina, realitzadores i presentadores d'Espai Sardana, també molta salut i dedicació per continuar moltíssims anys més oferint als oients del Vallès Oriental i la resta del país aquest magnífic programa sardanista dedicat a la dansa nacional de Catalunya. Rebeu totes i tots una abraçada.

Sonava en antena la sardana Vaixell d'Argent, d'en Francesc Picard i Comas, de qui també sentíem la seva salutació. La copla era la principal de la Bisbal. I acabem amb la petició que ens va fer personalment la Mercè Bastida. Vol una sardana per a tothom qui estava el dia del soci de Tradicions i Costums. Us deixem amb una tenora i una veu de l'any 2002, obligada de tenora d'en Siegfried Galvany i Abril i interpretada per la Copla Montgrins. Fins la setmana vinent!

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula salut. Tenir una mala salut de ferro. Es diu per referir-se a algú o alguna cosa que, malgrat trobar-se sempre en una situació delicada amb més baixos que alts, resisteix i se n'acaba sortint. El català ha demostrat durant segles que gaudeix d'allò que irònicament en diem una mala salut de ferro. Ha subsistit com un malalt crònic, deia Joan Martí Castell. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? Sembla que ve de l'aglutinació de dues locucions, tenir mala salut i salut de ferro, molt resistent, tenaç. Es fa una comparança amb la fortalesa de ferro, ja que és un metall molt dur. Recordo el refrany "més viu el qui piula que el qui xiula", que fa referència al fet que a vegades mor abans un que està xiroi que un que sempre està pioc, i també la frase feta "fer la viu-viu", és a dir, anar tirant, passar la vida amb dificultats, així com un pot, just anar sobrevivint. Expliquen que quan a les persones grans algú els preguntava pel seu estat de salut, solien contestar això: "Pots comptar, vaig fent la viu-viu". Esperem que tots vosaltres tingueu una salut de ferro i estigueu sans com un gra d'all, o sencers com una ametlla, és a dir, en perfectes condicions físiques i bé de salut. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.

Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dedicarem el programa a un poeta que es va fer dir Armand Obiols. El seu nom autèntic era Joan Prat i Esteve i havia nascut a Sabadell l'any 1904. Ens va morir a Viena l'any 1971. Aquest home va ser corresponsal del diari La Veu de Catalunya, però sobretot era el més jove del que anomenaven la Colla de Sabadell, que és un grup de poesia cultural que va fundar Pere Quart, el Joan Oliver i alguns altres. I tenim a les mans avui un llibre que es diu Mirall Antic i altres poemes, que podrem anar fent en dies successius perquè no l'acabarem en un dia. Tenim, per exemple, aquest primer que llegirem ara, que porta per títol Full Blanc. Tensíssim llac de soledat, quin signe vindrà a morir melodiosament en ton tranquil reialme, transparent de silencis viats a l'atzar maligne. Full sense somni i sense veu, tenaç, el balbuceig dels somnis meus destria. Sigui ton signe un pensament fugaç, abolit en inútil melodia.

quan serem morts. En nostre cel, tot lívid, un dolç ocell rendit confegirà, com d'esma, els mots que no ens hem dit. Hi haurà, dins la llum casta, llunyanes, dues roses, fingint el foc inútil de nostres boques closes. Damunt els marbres pàl·lids, l'oreig, màgic per fet, estrafarà entre fulles el bes que no ens hem fet. I es sotjaran de nit fins que els fondrà l'albada els nostres ulls, immòbils enmig de l'estelada. Sense parpelles, dolços i avellotats recés, ni els plors ni la rancúnia no els valaran mai més.

Tendra regina de mes soledats castigades d'enyor, de vells records nodrides. A tu van, per les rutes tímidament ordides, els meus silencis vastament trenats, perquè els vencis, o dolça, en joiosos combats. Talment, l'onada lenta i desmaiada d'indecisos camins, tan gràvida d'atzur, que ans de colgar-se morta dins de l'oblit oscur, canta tota desfeta i tota escavallada al flanc immòbil dels penyals daurats. Penyal que fa sonor als meus pèlegs encissats. O dolç penyal, fidelitat divina, suscitadora invicta de l'alegre traut, amb astre farà sobre el teu front eixut, mocador de l'adeu, el vol de la gavina.

Racó d'oblit. Les roses que estimava, on són? Pel foc diví dels llavis teus, llunyans, que llur mal fat nodrir, en quin tocom de món oblit em som damnades? Deuen tenir, damunt, les flames oblidades de molts antics estels. Com frisaren en va? Suaument, ton respir la frissança ofegar. No són, ara, perduts dins de tenebra ordida, per més remotes nits, quan encara ma vida no sabia, pregones les nits de ton esguard. O tenebra, potser la perfuma l'esbarc que van ser la blancor de tes mans, abaltida, el gesamí, la gardènia i el nard.

en 6. Vingueres, t'anunciava el silenci de les coses. Sobre ma vida erma, incendiares roses, poblades d'aigua, l'aigua fosca i estèril de l'oblit. O llac, damunt tes aigües s'entenebrà la nit, de tants estels servares l'espectre de fallit. En ton fons perduraven les tristes agonies. Vingueres, potser foren tos ulls, les melodies errants, incertes, dolces, van infantar els ocells. O líquides esplugues d'oblit, des d'on sotjava la mort mas planes, buides de sos antics castells. Capbussar amb vostres balmes els meus estols més vells. Destanyim-vos escuts amb vostra onada brava. Però vingueres, potser foren tes dolços ull, suscitares renous, batecs d'ala i d'onada, emergiren, com déus, d'una escuma daurada. Feixucs de joia, espectres ailibits d'orgulls. O flams agònics, orfes, reflexos sense vida, us projectar vivents. Estels entre el parrac ombrívol de tenebres, sobre el tendal obac, per mesurar ma joia, l'amarga de fallida, com si el llac fos el cel i el cel l'aigua dormida.

Narcís. Llunyans, lívids, iguals, extrema de fallença, estels, profusió que l'instant recomença. Desertàreu sos ulls per perdurar en la nit, sos dolços ulls balmats de vostra grave absència? En vostre fons no és l'aigua divina del delit, vivents esplugues fosques la líquida presència. Lentes devoradores, o aigües sense esculls. Damunt sos tènues verds que cap traüt castiga, tremenda soledat, sos justos ulls, amiga, o el tendre espectre de mos ulls.

Ara sentirem la meitat del final de l'ària de Nessun Dorma, de l'òpera Turandot, que va compondre Puccini. Canta Jonas Kaufmann. Ja veureu, recordareu, us poso al final de la cançó perquè és aquell l'Alba Vincero que tothom coneix tant, i voldria remarcar que la força que té aquella frase final és perquè el protagonista de l'òpera, en aquella juguesca de si guanyo o no guanyo, s'hi està jugant la vida, per això és tan intens.

Bé, doncs, continuem amb els poemes d'Armand Obiols, del llibre Mirall antic i altres poemes. Amor. Amor.

La calma d'un sorral, nàufrags embadalits, sot gincar l'eternal atzur, el vel gelat de nostres nines.

El següent poema porta per títol L'absència. I surt la paraula espluga, que ja ens ha sortit en algun altre. I us volia recordar que una espluga és una cova, una balma gran. L'absència. O llac immòbil de l'absència, tan i tan lent d'onada, tan monòton de blau. Sobre ton ull no es trenquen ales, no canta l'au. Les frondes, a tes vores, fan un sospir suau. No incendia tes nits cap sideral presència. Oh, quantes aigües minvaran! Hermes ribes del temps, quines sets més porugues, joies del cor, més dolces joies benestrugues, feu el tendal d'estels o el meteor errant que m'incendiï d'ella les líquides esplugues.

Els morts que han estimat, abans que el flam diví llagotegés les nostres galtes sota el fiselatge melangiós dels ulls, dins de l'oscura contrada on són arrívols per pietós destí, van sospirant pel breu encís, per l'aventura, ombres meditabundes vora una ombra insegura. Un jorn també serem del taciturn estol, que no afadiga amb greus petjades al trespol del temps. O dolça amada, franc de rancúnia i d'ira, i enyorarem les frondes, l'ocell, l'aura i el sol, esbatenant els foscos ulls sense guspira, embadalits encara del somni que capgira.

en el poema que llegirem ara hi surt la paraula urc, que es refereix a un tarannà altiu i arrogant. No ha arrodonit t'esgaltes amb porpres fugisseres el pífam belicós que suscita els estols. I la sageta alada que vens els oratjols no et fou donada un jorn per a tuir rengleres, amor. Ni l'ala greu que deserta els trespols per fer-te escàpol, franc de camins i senderes. No t'escaurien l'urc, el fatic i el treball, la petita

Ja de prudent i les ferrises noces. Cimera per orgull i escut per abrigall. L'esguard massa privat i les dents massa closes per torturar els estels i emmetzinar les roses.

cançó per a tu sola. No em tenta ja l'urc de la nau pels molls camins feixucs de blau, que desdanyar cala suau per fer gemir vela i onades. Ni veure el cel daurat al fons del freu que veure els horitzons, d'on tot així, constel·lacions, déus sobirans i albes daurades. Pogués només, a vora teu, sentir, callant, ton respir lleu, quan tot és dolç i l'hora és breu, que en un instant l'alba és penombra. Comptar en tos ulls estels sens fi, trobar-hi al fons un gust de mi, i mai no haver-lo de jaquir, l'indret que ombreixa la teva ombra.

Ara llegirem el poema Mirall Antic, que és un dels el que precisament menciona en el títol del llibre. Mirall. Per any dolcíssim de fèrtils pregoneses, quina dea orgullosa ton doll aquietà, reflectires cabells que la mort esbutlla, esguards solcats per l'ira, ulls dolços de promeses, i els cerves invisibles de les parques ofeses precipitats dintre ton oval clar. Fontana sense doll, fontana ben estruga, quina terrible set a sadolles, clement. De nit deuen deixar el clot que els aixopluga, balant-te amb una fosca alenada llenguent, per suscitar en ton fons el dolç espectre absent, els que han poblat la teva espoluga.

el Freu. El Freu és un lloc estret, com un congost o l'estret del mar entre dues terres. I potser en l'obaga abstracta on Montpló nodreix son Freu, tímid silenci sense veu i soledat sense cap pacte. Damunt el fosc sospir que fa l'onada amarga i desmaiada, o dolç reflex sense estelada, vacila, es fon, neix i es desfà l'espectre amat de ta mirada.

Doncs fins aquí ha arribat el programa del Combat dels Poetes d'avui, dedicat a Armand Obiols, i com sempre us desitgem que passeu molt bona setmana.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Laia Oller.
2: Us donem la benvinguda al Parlem de Cuina, espai que compartim amb tres professionals amants de l'alimentació equilibrada, de l'alimentació saludable i de proximitat. Ens referim a Àngels Fries, a Marina Dunyach i Laia Oller. Avui la persona que ens acompanya, la professional que ens acompanya, és Laia Oller. Podeu trobar-la en el perfil d'Instagram Laia Oller-alimento-equilibrio. D'aquí us remetrà la seva pàgina web, a les diferents xarxes socials on és present i també aquest acompanyament que us ofereix la Laia. Ella és llicenciada en Biologia i, a més, com dèiem, amant de l'alimentació equilibrada. Benvinguda, Laia, com estem?
3: Molt bé, bon dia.
2: Estem en plena primavera, a mes d'abril, i és quan comença la gent a dir «Uf, estic cansat, estic molt cansada, Laia». Com ho fem?
3: Què fem, no?
2: No? I que és allò de l'astèmia primaveral que es coneix, no? No sé si això ja existia abans, però ara ja fa molts anys que li hem posat aquest títol i hi ha molta gent que diu, és que m'ho noto, eh?
3: Canvien els ritmes.
2: Sí, canvien els ritmes, els canvis, que sempre ens comenta la Laia. I doncs anem a parlar d'aliments que poden doncs, ajudar-nos a no agafar forces, a superar aquesta sensació d'esgotament, de cansanci, no?
3: Exacte. I moltes vegades també relacionat amb aquesta explosió de la floració i qui té aquestes al·lèrgies primaverals, doncs ara pateix, en veritat.
2: L'alimentació pot ajudar a combatre aquestes al·lèrgies?
3: És fonamental.
2: Sí?
3: L'alimentació, és a dir, un dels detonants perquè nosaltres puguem tindre una al·lèrgia així d'aquest tipus ambiental és reflexionar de com tenim el nostre intestí, perquè l'intestí és la primera barrera de protecció davant de l'entrada de substàncies a l'organisme. Si jo tinc una barrera forta que em protegeix, hi haurà menys probabilitat.
2: És curiós, no?, perquè sempre jo pensem allò vies respiratòries, no?, que evidentment tenen la seva importància, però com l'alimentació, estem aprenent moltíssim, com l'alimentació allò en tots els àmbits.
3: I això que té molta relació, vies respiratòries, aquesta mucosa respiratòria, aquí posem molta mirada a la mucosa digestiva. Quan parlem de l'intestí hem de pensar en aquesta mucosa, ens hem d'imaginar aquesta pell interna, no?, que l'hem de tenir ben saludable, de la part del nostre intestí. Però és que hi ha un sistema, s'anomena sistema comú de mucoses. Totes les mucoses del nostre sistema, del nostre organisme, estan connectades. Això què vol dir? Jo tinc una mucosa intestinal que no la tinc molt bé i potser tinc més tendència a patir infecció d'orina o càndides. O tinc una mucosa respiratòria que la tinc inflamada, que no la tinc bé i de cop i volta les meves digestions es veuen afectades. Tot això està relacionat. Quan treballem una mucosa, treballem totes les de l'organisme.
2: Curiós. Ens agrada allò aprendre i, per tant, doncs, tenir allò professionals, com el cas de la Laia, que ens obri això, el ventall de dir, escolta'm, no us fixeu únicament en això, perquè tot al final, no? Això que ara haureu sentit a dir, hem de tenir una visió holística, no? Allò més generalitzada del nostre cos i la nostra ment. Avui anem a centrar-nos en tres productes, fava, remolatxa i pèsols, que doncs, és època també, no? I que, doncs, què és el que ens aporten aquests productes per lluitar contra aquesta abstèmia primaveral?
3: Amb aquests productes vull parlar, per exemple, del ferro, perquè tenim aquesta astèmia primaveral que podríem relacionar-la amb aquesta acceleració, no? Ara ja, no? La primavera és aquest punt, no? La sang altera, no? Aquesta acceleració a l'organisme. Hi ha més moviment, canvis. Anem a veure com estan els nostres nivells de ferro, perquè moltes vegades els tenim com menys, els menys tenim i són aquests precursors d'aquest decaïment, no? Ostres, és que el cos no em tira. Doncs anem a aprofitar el ferro dels aliments per poder assegurar una nutrició rica en tots els nutrients, en aquest cas en aquest mineral. Faves són riques en ferro. A més, tenim l'avantatge que la fava la podem aprofitar sencera. Tenim la part més tendra, però després tenim el que és la tavella, no? Que la podem aprofitar, la podem, quan són tendres podem fer truites i aprofitem tota la fibra. Sí, tornem sempre a parlar de l'intestí. L'intestí sempre, per tant, assegurem sempre de donar fibra. Cada aliment, en cada moment, un tipus de fibra diferent.
2: Et dirien allò, Laia, o et preguntarem, la fava, doncs la mala fama que té és que són molt farinoses, no? Acostumen a ser bastant farinoses.
3: Sí, és un aliment que té aquesta... Per tant, sempre, home, i això ja és personal meu, eh? Més, les més petitones, les més fresques, són les que per mi són més gustoses. Però, bueno, unes faves a la catalana ben fetes, aquí ja va una mica gustos, no? Que una estratègia és, a mi la fava, el que és la llavor, no m'acaba, però la tavella sí que m'agrada més. Pues aprofito i menjo la tavella i la fava la faig més puntual, no? Després tenim els pèsols, que també són molt rics en minerals. Sí? I l'avantatge és que quan són aquests més de llàgrima, més petitons, els puc menjar crus. Vale? I tenen cert aport en vitamina C, perquè quan parlem de ferro, i sobretot el ferro que ve d'origen vegetal, tècnicament es diu ferro no hemo, vale? No està associat a la hemoglobina, a la sang. Quan parlem d'aliments rics en ferro d'origen animal, parlaríem d'aquest ferro hemo, perquè l'absorbim a partir d'aquesta hemoglobina. Hem de tindre la precaució de que aquest ferro no hemo en el cos té més dificultat assimilar-lo. Sí? I doncs ara podem pensar, doncs una persona que sigui vegetariana i que no prengui res d'origen animal no absorbeix ferro. El cos s'habitua, és a dir, quan la seva única font de ferro és una font de ferro vegetal, el cos s'habitua i es fa més eficient. Però si nosaltres anem alternant el consum de ferro, ja sigui d'animal o vegetal, doncs el vegetal és més costós. I una estratègia per facilitar la seva absorció és combinar-lo amb aliments rics en vitamina C. Vale? I aquí entra en escena tots els cítrics.
2: Sí.
3: Entra en escena la remolatxa, després parlarem d'altres propietats de la remolatxa, però molt rica en vitamina C. Entra en escena el julivert, però sempre que sigui julivert fresc, cru. Jo faig un suquet de peix, m'agrada el punt que li deixa el julivert, doncs vale, cuinaré una miqueta aquest julivert per deixar aquesta part més gustosa, més gastronòmica, però em reservaré una part pel final posar-la a sobre en cru per aportar aquesta vitamina C. O pelo julivert i l'afegeixo a una amanida o en un saltejat de verdures, sempre que sigui en cru. Sí? Després tenim pebrots, principalment el vermell. A l'amanida doncs em faig una miqueta de pebrot vermell. Maduixes, cireres, no? Aquests aliments ara d'època, que són molt rics en vitamina C. I aquesta vitamina C el que fa és afavorir l'absorció.
2: Del ferro. Que aporten faves, pèsols...
3: Correcte. Vam parlar el mes passat dels espinacs, també són rics en ferro. Després tenim les llegums, que també són molt riques en ferro. Ara tenim aquest grup d'aliments que són especialment... tenen una bona concentració de ferro.
2: Jo li deia jo a la Laia el tema que les faves acostumen a ser més farinoses, els pèsols també, però són tan petits que no es nota. I clar, i a més, ella que ens ha dit aquests de llàgrima, tenim els pèsols del Maresme, no? Doncs cal pagar la pena. També es pot aprofitar la tavella?
3: És molt més fibrosa, és més, no és tan agraïda. La tavella l'aprofitarem per fer un brou, però no... No. O almenys jo personalment no tinc ara preparacions que diguis, ostres, perquè les vegades que he intentat, perquè jo sempre tinc la tendència a aprofitar-ho tot, a veure què puc fer, però és molt fibrosa, és més difícil de poder-li treure profit.
2: Molt bé.
3: Continuem.
2: Sí, continuem. Has dit allò...
3: Estem potenciant el ferro, vale? Per tant, ara ja sabem que tenim aquests aliments que són rics en ferro, tenim els aliments que són rics en vitamina C perquè sigui una bona absorció, però també hem de tindre en compte aquests aliments que em dificulten l'absorció del ferro. Quin és? Aquests aliments que són rics en calci. Per tant, jo, si estic fent un àpat que és ric en ferro, tindré la precaució de no tancar l'àpat, per exemple, amb un iogurt. Vale? Separaré d'aquesta ingesta unes hores la presa d'aliments que siguin rics en calci, sobretot aquests làctics, vale? Perquè el calci dificulta l'absorció del ferro.
2: Ah, mira, estic aprenent moltes coses, molt bé, Laia. Això no... Molt bé.
3: Són petites estratègies, ja, que de manera general, en una població on jo...
2: És a dir, la Laia no ens està dient que no prenguem el iogurt, però que espaiem, no?
3: Quan fem un àpat que sigui ric en ferro. escolta, jo tinc uns nivells de ferro que són òptims, vaig bé, tampoc ara em passarà res si aquest postre em dificulta una mica l'absorció del ferro, perquè ja estic prenent ferro en altres moments del dia o de la setmana. Vale? Ara, si jo estic en un moment on estic més baixeta de ferro i necessito posar-li la mirada al ferro, doncs sí que ho tindré més en compte.
2: Uh-huh.
3: Vale? Relacionant això, estic centrant-me molt en els aliments vegetals, però tenim uns aliments que quan volem potenciar i incrementar els nivells de ferro són per mi l'estrella, que són aquestes cloïsses, aquestes escopinyes, aquests musclos, que ja de manera general haurien d'estar en el nostre menú mínim un cop a la setmana. Ara, amb aquests temporals que hem tingut aquest any, pues, no sé jo com aniran els preus, perquè... però sí que tenim la sort que són aliments que són
2: econòmics. Els musclos són bastant allò assequibles. Sí.
3: Per tant, tindre'ls al nostre menú setmanalment ens ajuda a que tinguem fonts de ferro que són molt eficients. Estratègies, perquè jo cada setmana no puc anar a la peixateria. Doncs el que podem fer és, el dia que anem, comprem una bona quantitat, la cuinem i amb el líquid que l'hem cuinat, després ho congelem. I ja ho tenim per un altre dia.
2: Mm-hmm.
3: No perden propietats, la textura tampoc varia moltíssim, vull dir que, evidentment, que el fresc acabat de cuinar sempre estarà més interessant, però és una estratègia de dir, bueno, si jo cada setmana no puc anar a comprar i no puc tindre accés a aquest aliment fresc, doncs el cuino i el tinc al congelador per la següent setmana.
2: Amb la closca, tot
3: sencer, tal i com el cuinaries, amb una miqueta, no cal molt de líquid quan ho cuinem, no cal una mica el vapor, però sí que aprofitem aquest líquid i ho cuinem. Ai, perdó, ho congelem. I així ho podem aprofitar.
2: Ah, molt bé. Mm-hmm. Sí, perquè és cert, allò que de vegades és un problema, no?, que dius, sí, és que això que ha comentat la Laia, que cada setmana igual ho tens dificultats.
3: Exacte. Vale, ja tenim el tema del ferro, no?
2: Aquesta... Sí. Has dit que parlarien de la remolatxa.
3: Ara vaig.
2: Som-hi.
3: Tenim que, abans de parlar de la remolatxa, tenim aquesta vitamina C que ens ajuda al ferro, però a més estem en un moment on, en aquest canvi d'estació, que ja venim a més hores de sol, més exposició, necessitem que el nostre cos tingui suficients antioxidants. La vitamina C és una molt bona opció, però després tenim, ja hem parlat, que tot aquest aliment que tingui colors vius és molt ric en antioxidants. Sí?
2: Està bé això de tenir-ho en compte, perquè de vegades associem allò únicament la vitamina C amb els cítrics, no? Sempre diem allò taronges, llimones, tot el que és cítric, però que la vitamina C hi ha diferents aliments que també tenen un aport important.
3: No? Correcte, i si ens fixem en una alimentació de temporada, no tenim aquest, la llimona sí, però la mandarina, la taronja, no la tenim. És a dir, hem d'anar buscant cada estació quins aliments em donen, que són rics en vitamina C o en altres antioxidants. Tindríem les cireres, tindríem les maduixes, els fruits de bosc, tots aquests aliments que són rics en vitamina C i altres antioxidants. Per què dic, tornant a les remolatges, que són interessants? Cada vegada més hi ha més estudis, hi ha més evidències, s'està posant més la mirada en les propietats de la remolatxa. I seria interessant... Ens dona primer uns carbohidrats d'aquest tipus que sempre promocionem, que són els complexes. Mm-hmm. Per tant, em dona varietat en la ingesta dels meus carbohidrats. Ja no sóc dependent de menjar cereals o, si no, la patata. Ja tinc més opcions. Em dona aquests antioxidants, perquè és molt ric en antioxidants. Però, a més, té un component que afavoreix la formació en l'organisme d'òxid nítric. Ja diràs tu, què?
2: Sí, i això què és?
3: L'òxid nítric el que ajuda és a mantindre l'elasticitat dels meus vasos sanguinis. Segons van passant els anys, els vasos sanguinis van agafant rigidesa i això pot ser precursor de problemes cardiovasculars. Una ingesta diària o habitual, per no caure en l'obsessió, de remolatxa, sí que té aquest nitrat, per tant, prioritzarem remolatxa cuita, no de la crua, ajuda a que el meu cos pugui fabricar aquest òxid nítric, no perquè aquesta fabricació va minvant amb els anys. Per tant, hem de compensar el que el meu cos ja no és tan eficient fabricant, jo li aporto amb l'alimentació.
2: Que estava pensant que això també, una de les patologies habituals en la nostra societat és el tema del colesterol. Segur que la Laia, hi ha moltes persones que li diuen és que a mi se'n dispara el colesterol. No sé si precisament aquesta elasticitat doncs, també afavoreix, no?
3: Quan parlem del colesterol, no només, i aquí podríem obrir un debat interessant, no només ens hem de fixar en el colesterol, perquè a vegades el pobre, ostres, no voldria ser jo colesterol, perquè s'endú totes les culpes. Anem a veure tot el context. No vull dir jo ara aquí que el colesterol no hem de mirar-lo ni hem de tindre en compte els valors, però hem de veure el context. El colesterol no és més que un passatger que va en uns vehicles per una carretera.
2: Vale? Té molt mala fama, doncs, aquest passatger.
3: És un passatger que va per amb un vehicle, un autobús, perquè hi ha diversos, per unes carreteres. Per tant, què serà més interessant? Que la carretera estigui bé, no tingui molts sots, que provoquin accidents i facin que aquest passatger caigui. I aquí és quan precipites, queda... Ara anem a dir que aquesta carretera són els vasos sanguinis.
2: Està bé, ho havíem entès, sí.
3: Què serà més interessant, no? Mantindre aquesta carretera, que estigui ben asfaltada, que no tingui sots, que provoquin accidents i aquest colesterol en pugui caure i en pugui formar plaques d'ateroma i tota la conseqüència i tots els problemes cardiovasculars? I això com ho aconseguiré? Baixant la inflamació, aquesta inflamació de baix grau, que sempre parlem, equilibrant el meu menú, donant carbohidrats que siguin complexes, que no em generin pics de glucosa, que ja no només és la glucosa, la insulina, sinó tot el que genera aquest context inflamatori, reduint els ultraprocessats, fomentant greixos que siguin saludables, que siguin estables a la temperatura, oli d'oliva verge extra, una mica de llard, un oli de coco, aquest greix de la mantega, però sempre aquesta mantega clarificada, que ja hem que la lactosa no se'ns cremi, tenim diferents opcions. Mirant quines coccions faig, quan jo potencio greixos vegetals i cuino amb ells, aquests insaturats, corro el risc d'ingerir en excés productes oxidats perquè no són estables a la temperatura. Per tant, utilitzaré a l'hora de cuinar aliments greixos que siguin estables a la temperatura. Aliments que siguin rics en antioxidants perquè el propi funcionament de l'organisme genera substàncies oxidants. I això és així.
2: Jo li agraeixo jo a la Laia que ens hagi fet aquesta explicació, perquè parlant de la remolatxa ja ens deia que ens ajuda a mantenir aquesta elasticitat dels vasos sanguinis i que, per tant, doncs, això que comentàvem, no? Allò de l'exímil que ha posat de la carretera, si la carretera la tenim allò en bones condicions, segurament generarà menys problemes. Com podem allò introduir la remolatxa a la nostra dieta? Perquè, clar, així d'entrada hi ha gent que et dirà bé, la remolatxa cuita, no?, que has comentat, a mi com a molt se m'acut allò en una amanida.
3: Bueno, és una opció.
2: És una opció.
3: Ens podem fer una crema de verdura, de remolatxa. Escolta, és que la remolatxa té un sabor a terra que no m'acaba. Bueno, anem a disfressar una miqueta. Faig la crema, ja sabem que tenim una base de porro, de ceba tendra, que també ens anirà molt bé per aquest tema d'al·lèrgies, que hem dit abans, aquesta quercetina de les cebes, els porros, cebes tendres, etc. Li faig una miqueta de porro o de ceba, coc la remolatxa, ja hem parlat d'aquests caldos que tinc jo de verdures, que he aprofitat de les peles, per tant aprofito aquest caldo. Quan ja tinc la remolatxa, que ja està tova, depèn del tamany, seran uns 20 minuts, 30 minuts, depèn del tamany de la remolatxa, li afegeixo mitja poma, que em matarà aquest sabor. Punt de terra i em donarà un sabor. La vull fer una miqueta més interessant. Li puc afegir una miqueta de crema de coco, d'aquest de llauna, li dona aquest punt extra de greix que em donarà més sacietat, em dona més cremositat. I després tot això, una mica d'espècies, sal, pebre, ho trituro i ja tinc una crema feta.
2: Que entenc que la remolatxa també pot ser acompanyar perfectíssimament, no? Un bon acompanyament doncs, amb una carn, no?
3: Pot ser la nostra part de carbohidrat. Podem tindre fetes al forn. El forn, per mi, l'avantatge que té és que caramelitza una miqueta aquest carbohidrat i doncs potencia la seva dolçor. O aquests xips que A vegades sí. No sé si hem parlat, ara no recordo, dels xips de Kale, no? Que de maneres de preparar, no? De moniato, sí, doncs ens podem fer aquests xips de remolatxa també, i és una altra manera de donar varietat. Però tindre remolatxes cuites en diferents formats, cada cocció li potencia un sabor.
2: Ara li traurem allò un tema a la Laia, que jo crec que li agrada, que és allò de dir, escolta, ara que has dit aquests xips, ara, clar, jo per mi això seria manufacturat. Ella dirà, mira't les etiquetes, et venen allò, xips de verdures.
3: Et venen?
2: Sí.
3: Sí, bueno, mirarem l'etiqueta i què necessito. Si jo quan ho faig al forn, fico, imagina't, remolatxa, moniato, nap, per donar i sortir del nap, que el pobre nap està allà refegat al caldo, li poso espècies i li poso una mica d'oli d'oliva, quan jo miri una etiqueta d'una bossa d'aquestes de xips de verdures, miraré que tingui aquests ingredients.
2: Uh-huh.
3: Ja està, ja ho tinc. Clar. Ja ho tinc. Ara no vull que s'interpreti com, vale, doncs ja està, me les compro i les menjo només d'aquí. Aquí hem de mirar les temperatures, les coccions, vale? Però, escolta, fer un vermut i afegir-hi això, que siguin d'ingredients interessants, està molt bé, però jo m'ho puc tindre una safata feta al forn i complemento els meus àpats amb aquests plats.
2: Aliments.
3: Mm-hmm. Em puc fer patés, paté de remolatxa, afegint uns anacards o unes nous i triturant. Ah, dona una cremositat i és que està boníssim. La remolatxa té molta sortida. Me la puc coure i preparar una amanida. Ja tenim les taronges una mica ja perdudes, però quan és l'època de taronges, perquè l'avantatge de la remolatxa és que la tenim durant molt de temps a l'any. És molt estacional, no és tan estacional, vull dir.
2: Doncs... Bueno, i de fet, la remolatxa, allò una cosa és fresca, uh-huh, no? Però també la trobem, jo crec que al llarg de tot l'any, gairebé, no?
3: Sí, és un bulb que el tenim durant tot l'any. Pocs mesos no la podem trobar. Les fulles de la remolatxa, aquesta remolatxa que s'acaba d'agafar, que estan turgents, també són molt riques en ferro. Per tant, o en minerals. Les podem saltejar una miqueta, fer-nos una truita, tallar-les petitones i incorporar-les a l'amanida, perquè l'amanida la pensem amb enciam. Tenim més verdures, les fulles de la pastanaga, per exemple, les podem incloure en una amanida i estem aportant aquesta vitamina C que tant ens interessa.
2: Mm-hmm. Està bé, està bé. No volem allò d'afegir allò que, evidentment, podem fer plats allò més novedosos, però hem parlat de faves, pèsols... imagino que es poden barrejar, no?, faves i pèsols.
3: I tant.
2: No?
3: No hi ha cap problema.
2: Ja estava pensant allò, les faves a la catalana, doncs és un plat típic aquí de casa nostra i
3: molt saludable.
2: No?
3: Uh-huh. Reprenem una mica tots els plats tradicionals perquè sembla que tot el que té una cocció més elaborada, no elaborada de dificultat, sinó més lenta, uh-huh, aquesta cullera ja és sinònim de que ja no és saludable. Perquè ens han fet creure que l'únic que era saludable era allò que era bullit i a la planxa. La resta ja estava... Que li hem d'afegir una mica de xorís perquè a mi m'agrada. Utilitzem un xorís que sigui carn i espècies i sal. Mm-hmm. Quin problema té? Home, jo m'atipo cada dia xorís, doncs no cal, perquè aquest tipus de greix ha d'haver una balança entre el greix saturat, que seria aquest greix animal, i l'insaturat, on la meva balança ha d'estar decantada cap a l'insaturat. Ha d'haver molta més ingesta de greixos insaturats, d'origen vegetal, aquests fruits secs, aquestes llavors, aquest peix blau,
2: uh-huh,
3: davant del saturat, però no vol dir que el saturat ara el tingui penalitzat, perquè també el necessitem amb una proporció menor.
2: Recordeu que en el dia d'avui volem parlar d'això, doncs, sobretot d'aquelles persones que tenen al·lèrgia i sobretot aquesta sensació, no, de que nota el nostre cos amb la primavera, aquesta astèmnia primaveral, i que per això hem parlat del ferro, que és el que ens donarà, no, aquesta energia, i l'important que doncs, són aquests productes que hem comentat, faves, pèsol i remolatxa, que potser era la que teníem allò com més oblidada, no, a la despensa.
3: Que poca sortida a vegades, no?
2: Sí, no?
3: Abans d'acabar, si tenim un moment, sí que voldria parlar d'un antioxidant que es diu la quercetina, que podríem parlar com un antihistamínic natural. I quins aliments els trobem? Perquè quan tenim aquest processos al·lèrgics, no?
2: Sí.
3: I hem dit que hem de treballar a l'intestí perquè el que hem de tenir és una bona salut intestinal,
2: sí,
3: perquè no hi hagi tant de pas de toxines. Però sí que tenim aliments com poden ser menjar-nos pomes, que siguin, intentar que siguin ecològiques per menjar-nos la pell, perquè és molt rica en aquest nutrient, menjar raïm, quan és època, raïm vermell, fruits vermells, cireres, les tàperes són molt riques, tot aquest grup, no?, de ceba, porro, ceba tendra, ceba vermella, la col kale, són aliments que són molt rics. Per tant, ostres, anem a complementar aquest, el nostre menú amb aquest nutrient que també ens ajudarà. No vull dir que ara jo em menjo un plat amb col kale o amb una ceba i m'actuarà com un antihistamínic traient-me tota la sintomatologia, però sí que li estic donant maons al meu cos perquè ell tingui les eines per... Potser el brot no sigui tan agut o no hi hagi tants brots. És a dir, podem modular una miqueta els efectes d'aquesta al·lèrgia.
2: I com deia sempre la Laia, els canvis s'han d'introduir mica en mica, doncs comencem, no? I
3: exacte,
2: ja anirem allò augmentant la dosi. Laia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Que vagi molt bé.
3: Adéu-siau. Bon dia, adéu.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
7: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els llamps poden crear vidres naturals dins la sorra. Quan un llamp impacta en una zona rica en sorra o silice, la temperatura pot arribar a més de 30.000 graus en una fracció de segon. Aquesta calor extrema fon la sorra instantàniament. El resultat és una estructura anomenada fulgurita. Es tracta de tubs o formes irregulars de vidre que es formen sota terra, seguint el camí que ha fet el llamp per penetrar el sol. Sovint tenen una forma ramificada, com si fossin arrels o petits llamps fossilitzats. Aquest vidre de llamp pot ser molt fràgil i de color variable, des dels transparents fins a tons verdosos o marronosos, depenent dels minerals presents a la sorra. Cada fulgurita és única, perquè depèn de la intensitat del llamp i de la composició del terreny. És fascinant pensar que un fenomen tan breu com un llamp pot deixar una empremta física que pot durar milers d'anys. A més, aquestes estructures permeten als científics estudiar les condicions de les descàrregues elèctriques naturals.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dilluns 10 d'agost. A les 11 del matí, la colla de Torrats farà la gincana infantil al Parc de Can Molà, sota el nom Torre Parc. També la colla gegantera de Mollet obrirà l'exposició dels gegants de la ciutat al vestíbul de l'Ajuntament. La inauguració serà a 11:45 del matí. I a les 6 de la tarda, la colla Morada farà una recollida de joguina solidària de la mà de Creu Roja, cap infant sense joguina, al Mercat Vell. També a 6:45 de la tarda es farà la tradicional baixada d'Andròmines. Serà al carrer Portugal. Les inscripcions tenen un cost de 5 euros i podeu trobar tota la informació a les xarxes socials de la Colla Morada. Per acabar, aquest dilluns, dia 10 d'agost, la Colla Morada, també en concret a l'Escamot Xirimoies, fa el talent show Morat a les 9 del vespre a la plaça Pau Casals sota el nom Factor Xiris.
0: Festa Major 2026.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1 dels darrers 40 anys. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Another Day in Paradise és una cançó gravada pel bateria i cantautor anglès Phil Collins. Va ser llançat com el primer senzill del seu àlbum número 1, Bad Seriously, el 1989, igual que amb la seva cançó per a Genesis, Man on the Corner. La cançó té com a tema el problema de les persones sense llar i el paradís. Escoltem Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: En un país en llames és el tercer àlbum d'estudi de 1985 del grup de música Radio Futura, publicat per Ariola. El disc suposa el tercer treball de la banda. Aleshores, Radio Futura estava composta pels germans Santiago, veu, guitarra rítmica, i Luis Auserón, amb el baix, juntament amb Enrique Sierra, guitarra solista, i Carlos Solrac Velázquez a la bateria, que abandonaria la formació després de la publicació d'aquest treball. Escoltem els Radio Futura, El Tonto Simón.
1: Little.
2: Alive.
3: Acting my little, pretending to talk to the way half a blaze of fuck.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar sempre que vulguis el podcast d'aquell any. Life is a Rockcaster és una cançó del cantautor irlandès Ronan Keating, del seu àlbum debut en solitari, Ronan, de l'any 2000. La cançó va debutar al número 1 al Regne Unit i a Irlanda, convertint-se en el segon senzill número 1 de Keating als dos països. Escoltem Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.

Espaldas Mojadas és una cançó de la banda espanyola de pop Tantango, publicada el 1990 i que forma part del seu tercer disc, l'àlbum homònim, Espaldas Mojadas. La cançó, coneguda també com a Voy cruzando el río, està inspirada en el Wetbacks o Espaldas Mojadas, denominado despectivament als immigrants irregulars que creuaven el riu Bravo per arribar als Estats Units. Escoltem a Tantango.

èxits i números 1. Here With Me és un senzill debut publicat per la cantautora anglesa Dido, llançat com el senzill principal del seu àlbum debut d'estudi, No Angel. Dido va escriure aquesta cançó quan va conèixer el seu exnovi Bob Page i se'n va enamorar. Here With Me va ser llançat originalment com el primer senzill de Dido el 1999 als Estats Units. Després que l'àlbum va ser rellançat el 2001, va ser el primer senzill al Regne Unit. Escoltem a Dido, Here With Me.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo.
6: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
7: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
8: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
9: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
8: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
10: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
11: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Spinning the Wheel és una cançó interpretada pel cantant britànic George Michael, composta per ell i John Douglas, i publicada per Virgin Records el 1996. La cançó va ser el tercer senzill publicat de l'àlbum Older i va aconseguir la posició número 2 al Regne Unit. Més tard es va incloure en dues compilacions de George Michael, Ladies and Gentlemen i 25. Escoltem a George Michael.

Raúl Fuentes Cuenca, més conegut com a Raúl, és un cantant espanyol. Raúl va saltar a la fama després de la seva participació al concurs Eurocanción 2000, organitzat per Televisió Espanyola, per tal d'escollir el representant per al Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 2000. Amb la seva cançó Sueño su boca, va quedar en segona posició darrere de Serafín Zubiri, que va ser l'elegit. En aquell any, Sueño su boca va ser una de les cançons anomenades de l'estiu. Escoltem a Raúl, Sueño su boca.

Continuem al 96.3 de la FM a Ràdio Mollet amb el programa Aquell Any. I recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar quan vulguis el programa Aquell Any. Killing My Softly with His Song és una cançó composta l'any 1971 per Charles Fox i Norman Gimbel. Molts artistes han versionat el tema, entre els quals hi ha Perry Como, Shirley Bassey, Laurie Hale and the Fugees, premiats amb el Grammy el 1997. Escoltem la versió dels Fugees, Killing My Softly. Strumming.

Manda una senyal és una power ballad interpretada per la banda de rock mexicà Maná, publicat al seu setè àlbum Amar es combatir. Va ser llançat com el tercer senzill d'aquest àlbum per la companyia discogràfica Warner Music Llatina el 15 de gener de 2007. Aquest senzill va fer un gran salt al primer lloc del Hot Latin Tracks de la revista Billboard. Escoltem a Maná.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al programa Aquell any, el 96.3 de la FM. Let's Her Go és una cançó gravada pel cantant i compositor anglès Passenger. L'enregistrament compta amb els músics australians Stu Larsen, Georgia Money, Stu Hunter, Cameron Andy i Glenn Wilson. Let's Her Go va ser publicat el 24 de juliol de 2012 com el segon senzill del quart àlbum de Passengers, All the Light Lights. Que tingueu molt bona setmana. Us deixem amb els Passengers.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Jordina Biosca, del Penedès, ens farà la narració No se sap mai.
1: Primer dia. Aquell matí, com cada matí, el vell va sortir de casa i es va seure sota el porxat. Mirava tot allò que tenia al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, i allà, en un tancat, el seu cavall. Era un animal jove, robust, briós. Ajudava la família en totes les tasques del camp. De cop i volta aquella bèstia, com si una mà invisible l'hagués esperonat, va aixecar les potes del davant, va renillar, va començar a córrer al galop, va saltar la tanca i va desaparèixer camí enllà. El vell es va quedar quiet, com si res no hagués passat, i tots els seus veïns, que sí que ho havien vist, van anar corrent cap a casa seva. Vell, vell, però que ho has vist? Se t'ha escapat el cavall, ha marxat. Com us ho fareu ara per treballar? Quina ruïna, quina mala sort! El vell, però, se'ls va quedar mirant i els va contestar. Mala sort? Dissort? No se sap mai. Segon dia. Aquest matí el vell ha tornat a sortir de casa i s'ha tornat a seure al seu porxat. Ha mirat tot allò que té al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, els ocells, el tancat. El seu cavall, però, no hi és. Recordem que va marxar el dia abans. L'home mira, pausat, tranquil, i de cop i volta, en aquell punt mateix on havia desaparegut el cavall, veu que comença a aixecar-se tot un núvolet de pols. Aquell núvol de pols, que al principi és molt petit, de mica en mica sembla que es vagi apropant, que es vagi fent gros i dens. I quan es plou a la vora, el vell pot veure que aquell núvol de pols és el seu cavall que torna a casa. I, oh, sorpresa! No ve pas sol. Darrere seu hi ha tot una colla de cavalls que l'estan seguint, i un rere l'altre, com si una força invisible, com si una mà invisible els estés esperonant, van saltant dins el tancat. El vell es queda quiet, mirant-s'ho tot, pensant, i els seus veïns, que també ho han vist tot, se'n van corrent cap a casa seva i li diuen alhora: «Vill, però que no ho veus? Va marxar i mira com torna avui! Quina colla de cavalls que tindràs ara! Serà molt fàcil poder treballar! Ets un home afortunat, tens molt bona sort, tot anirà de cara!» I el vell se'ls va quedar mirant i els va contestar: «Que tot em vindrà de cara? No se sap mai.»
0: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'expressions relacionades amb la velocitat. L'expressió anar tota castanya vol dir anar molt de pressa. No es volia perdre el concert i va conduir fins a l'estadi a tota castanya. També podríem dir a tota màquina. Per exemple, li agrada fer anar el cotxe a tota màquina, no hauria de córrer tant. O, a tot gas, feia més de mitja hora que l'esperàvem i per fi vaig veure que anava tot gas pel mig del passeig. O fins i tot a tota pastilla. La vaig veure que baixava per l'avinguda a tota pastilla. A tota castanya també pot referir-se a la intensitat d'un so, per exemple. I ningú pot dir-li que això que ell en diu música no es pot posar a tota castanya? Ben diferent és anar a poc, com seria anar a pas de tortuga, a pas de bou, espau, espau, o a pas de formiga. Estic avançant al treball a pas de formiga. Tinc la sensació que no l'acabaré mai. Heu sentit mai l'expressió dur més corretja que Sant Agustí? Té el mateix significat fer les coses amb gran lentitud. No acabarem mai la feina. Dur més corretja que Sant Agustí. Aquesta expressió juga amb la forma verbal tenir corretja, equivalent a tenir tolerància, i al·ludeix a l'hàbit dels ordres agustins que duien una corretja penjada a la cintura. I vosaltres, acostumeu a anar tota castanya o a anar xano-xano, és a dir, a poc a poc? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu cos pot preveure quan estàs a punt de tocar alguna cosa abans de fer-ho realment. Aquest fenomen es coneix com a percepció tàctil anticipada. Quan apropes la mà a un objecte, el teu cervell no espera el contacte físic per reaccionar. Els teus ulls envien informació visual sobre la distància, la forma i la textura aproximada de l'objecte. Amb aquestes dades, el cervell activa certes zones sensorials, com si ja estiguessis a punt de tocar-lo. Per exemple, si apropes la mà a una tassa calenta, el cervell pot preparar una resposta abans del contacte, ajustant la tensió muscular i anticipant la sensació de calor. Això passa en mil·lisegons i de manera totalment inconscient. Aquest mecanisme és molt útil perquè ens permet reaccionar més ràpidament i amb més precisió. També ajuda a evitar danys, ja que el cos pot preparar-se per retirar la mà si detecta una possible amenaça. Els científics han observat que aquesta anticipació es produeix gràcies a la coordinació entre diferents àrees del cervell, especialment les relacionades amb la visió i el tacte. Això demostra que la nostra percepció no només és reactiva, sinó també predictiva. El cervell constantment s'avança el que passarà per ajudar-nos a interactuar amb el món.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dilluns 10 d'agost. A les 11 del matí, la colla de Torrats farà la gincana infantil al Parc de Can Molà, sota el nom Torre Parc. També la colla gegantera de Mollet obrirà l'exposició dels gegants de la ciutat al vestíbul de l'Ajuntament. La inauguració serà a 11:45 del matí. I a les 6 de la tarda, la colla morada farà una recollida de joguina solidària de la mà de Creu Roja, cap infant sense joguina, al Mercat Vell. També a 6:45 de la tarda es farà la tradicional baixada d'Andròmines. Serà al carrer Portugal. Les inscripcions tenen un cost de 5 euros i podeu trobar tota la informació a les xarxes socials de la Colla Morada. Per acabar, aquest dilluns, dia 10 d'agost, la Colla Morada, també en concret a l'Escamot Xirimoies, fa el talent show Morat a les 9 del vespre a la plaça Pau Casals sota el nom Factor Xiris.
0: Festa Major 2026.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui conversarem amb la infermera Esther González Sánchez. És una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet. I amb ella anem a parlar d'una cosa que d'aquí uns dies ha de ser de plena actualitat, perquè el dia 13 d'octubre, si no vaig equivocada, comença la campanya de la vacunació de la grip i també de la Covid-19. Anem a parlar amb ella d'aquest procés que s'engega, com dèiem, el dia 13 d'octubre. Benvinguda, Esther.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia. Anem a comentar primer de tot, no? Qui s'ha de vacunar, en què consisteix aquesta vacuna, però primer de tot expliquem allò, la diferència entre el refredat i la grip, no? Que de vegades allò té una sintomatologia molt semblant. De fet, ara a principis allò, inici de l'escola, hem vist allò moltes persones ja que van allò amb mocs, moltes tos, explica'ns.
2: Doncs això, tant la grip com el refredat són unes patologies provocades per virus. Totes dues, la sintomatologia és molt similar. Doncs el que tots coneixem de mocs, mal de gola, esternuts, vale? Però sí que n'hi ha diferències que diferencien molt el que és un refredat que una grip. El refredat, les persones adultes poden tindre entre 2 i 5 refredats l'any, i els infants una miqueta més, perquè estan més en contacte i es refreden menys i tenen menys sistema immunològic.
1: Llavors, i també els considerem uns transmissors, eh? És habitual, sí, allò de sentir papas i mames, és a dir, no va començar el nen.
2: Clar, són els principals transmissors i els virus que tenen els nens, nosaltres ja fa molt de temps que els van passar, llavors no tenim recordatori, els agafem tots. Llavors sí que hem de diferenciar molt bé la diferència que n'hi ha entre la grip i
1: el refredat,
2: d'acord? El refredat normalment comença molt poquet a poquet, doncs al matí començo a rajar del nas, després em comença a fer mal la gola, el dia següent començo amb tos, i la grip no, la grip comença de cop, ¿vale? Estem perfectes i de cop, ui, que em fa mal la gola, tinc mocs, tinc esternuts, em trobo molt malament, ¿vale? Aquesta és una de les grans diferències que té entre una i una altra. Per altra banda, el refredat no acostuma a fer molta febre, si fa unes decimetes, que normalment no arriben a 38, però la grip sí, la grip podem tindre febre entre 39 i 40. D'acord? El refredat, en uns quants dies ja ens trobem perfectes, i la grip no, la grip triguem entre 1 i 2 setmanes, perquè a més la grip el que dona és un cansanci molt extrem, ¿vale? Això de sembla que m'hagi atropellat un camió, doncs això és una grip, ¿vale? I amb el refredat, doncs sí, ens trobem malament, però no és aquest cansament extrem que ens produeix una grip. I sí que tant una com l'altra pot produir complicacions, però la grip sí que produeixen molt més complicacions que un refredat. Amb la grip sí que el tindre una pneumònia és molt més habitual, o el tindre una otitis o altres malalties que sí que ens poden arribar a fer un ingrés hospitalari. Amb el refredat és molt rarament podem acabar amb un hospital, però amb la grip sí que és molt habitual acabar amb un hospital, sobretot si tenim malalties de base.
1: La causa, has dit allò, en dos casos són virus. Virus els tenim allò per tot arreu, m'imagino.
2: No? Els virus de refredat, n'hi ha com 200 virus que poden produir un refredat, ¿vale? Però sí que el virus de la grip és molt més concret i normalment és el virus de la influenza. Llavors sí que per això, per refredat no n'hi ha cap vacuna, i per la grip, com que és un virus molt més concret, per aquí sí que te poden tindre una vacuna, que és el més efectiu per evitar tindre la grip.
1: Que sempre es té en compte el virus de l'any anterior, no?, per fer aquesta...
2: Normalment, jo no sóc immunòloga, però sí que crec que el que es mira és el virus que en aquest moment està en l'hemisferi contrari al nostre, d'acord? Llavors, és el que fan estudis i fan la vacuna del virus que està latent en aquell lloc en aquest moment.
1: Dèiem allò que els nens, no, els infants, els considerem com a transmissors. És molt fàcil allò transmetre allò, tant un refredat com la grip?
2: La transmissió, el refredat, la transmissió és la mateixa amb un que en l'altre, d'acord? Quan tossim o quan parlem, se li alliberen gotetes que fan que ens contagien entre uns i uns altres. Però sí que amb la grip la transmissió és molt més ràpida i es transmet amb molta més facilitat. Però la transmissió al final és la mateixa. Els estornuts, la tos, el parlar, l'estar a prop d'una persona, amb això ja ens podem contagiar.
1: Ens has comentat allò, la sintomatologia, allò, no? Doncs que la grip dona una febrada important, mentre que el refredat no, que la grip arriba allò de cop, no? Uh-huh. I dius, mare meva, què m'està passant?
2: Sí, sí, si ahir estava perfecta i avui ja no estic.
1: Ja no estic, no? I que en el procés del refredat doncs és de forma més paulatina i que també doncs acostuma a superar-se en menys temps.
2: En menys temps. No? La grip ens deixa molt més xafats i necessitem més temps en recuperar-nos.
1: Tenim alguna manera de prevenir? Ho dic allò perquè, clar, si la transmissió és allò per estornuts, no sé si... Clar, després parlarem també de la Covid, perquè parlarem allò de tema de vacunació i ara se'ns ofereixen totes dues coses. Uh-huh. No sé si el tema d'usar mascaretes, el rentat de mans...
2: Sí. Sabem que tenim símptomes de grip o un refredat, si utilitzem mascareta, millor per la resta. És una de les formes més eficaces de no transmetre la grip ni refredat. Una altra forma és doncs, rentar-nos molt sovint les mans. Quan estornudem, doncs, el que van començar amb el Covid de posar el colze en lloc de posar la mà, perquè quan posem la mà, al final els virus es queden aquí a la mà. Si després no rentem bé les mans, al tocar qualsevol superfície o al tocar una persona o el que sigui, podem contagiar la grip. O sigui, que n'hi ha cosetes que sí que podem fer. Ventilar sovint, sobretot si tenim una persona malalta, intentar estar el menys a prop que sigui possible amb ella i ventilar molt la casa, canviar molt sovint la roba de llits, tot això per evitar que els virus es quedin allà i ens contaminem.
1: A l'ús de mocadors d'un sol ús, no?
2: D'un sol ús, també. Exactament.
1: És més recomanable.
2: És el més recomanable, perquè la resta... I si utilitzem el mocador i un altre i una altra vegada, quan ja comencem a estar bé, doncs tornem a tindre contacte amb aquests virus.
1: Uh-huh. Tractament és molt diferenciat?
2: Allò? No, el tractament és el mateix. És això que sempre diem paracetamol i molta aigua. Doncs el tractament és
1: paracetamol
2: aquest.
1: I ibuprofè. Ho tenim allò de memòria.
2: Bueno,
1: gairebé,
2: millor el paracetamol, perquè és més antitèrmic. L'ibuprofè funciona més quan tenim un mal de gola important. ¿Vale? És més antiinflamatori i sí que si ens fan mal les articulacions ens ajudarà una miqueta. Però el paracetamol és el més efectiu. ¿Vale? I això, la hidratació sembla una tonteria, però és que és molt important hidratar-se, ja sigui en forma d'aigua, en forma de brou, en forma d'infusions. Ens hem d'hidratar molt. Primer, perquè si tenim febre alta, evitarem la deshidratació. I segon, perquè amb això el que fem és estovar els mocs i surtem amb molta més facilitat. O sigui...
1: Això hi ha molta gent que ho diu, és que em noto aquí una mucositat i no hi ha manera de que en surti.
2: Clar, doncs per això els mocs s'han d'estovar i una de les formes d'estovar tuba és amb hidratació, amb aigua, ¿vale? Per això lo del paracetamol i mucha aigua és veritat, perquè és que serveix molt.
1: I descansar, m'imagino, no?
2: I descansar, no? Això, tenir un patró de son bo, descansar, ¿vale? I intentar no fumar, el que sigui fumador quan estigui amb la grip o amb la Covid... Tot el que estem parlant per la Covid és el mateix que una grip, actua exactament igual. ¿Vale? Llavors això, intentar descansar, intentar no fumar, ¿vale? I sí que fer rentats amb aigua, amb sèrum fisiològic per fer rentats nasals i que els mocs acaben de sortir i no fer sinusitis, que també és una altra de les complicacions que podem tindre.
1: Mm-hmm. Doncs ara anem a parlar d'això, de la campanya de vacunació, com dèiem el dia 13, de fet a residències, persones més vulnerables, doncs crec que personal sanitari ja també us heu vacunat o...
2: Bueno, en principi vacunem aquesta setmana. Sí, aquesta setmana, final de setmana, estem programats per vacunar-nos, però sí que és veritat. Les residències, gent que està institucionalitzada, aquesta ja l'hem vacunat, gent que fa l'atenció domiciliària, també ja els hem vacunat, i majors de 80 anys ja han començat a vacunar. Tots aquests que han anat a l'ambulatori que tenen més de 80 anys, o persones més joves però amb molta pluripatologia i patologies més importants respiratòries, d'elles, aquestes ja les hem vacunades. Jo crec que, de fet, portem com 500 dosis posades ja a l'ambulatori, o sigui que ja hem vacunat molt. Però sí que el dia 13, que és dilluns, comencem la campanya oficial, diguéssim, la de per tota la població, i vacunarem de la grip i de la Covid.
1: De fet, jo, aquelles persones que teniu l'aplicació de La Meva Salut, ja podeu entrar i demanar dia i hora per aquesta vacunació. És una de les, no? de les opcions que dona l'aplicació.
2: O des de l'aplicació de La Meva Salut o anant directament a l'ambulatori, ja estem donant hores, i avui hem mirat, i jo crec que fins dijous o divendres no n'hi ha hores per vacunar, o sigui que la gent per ara s'està apuntant i està responent bé.
1: Primera pregunta, la vacunació és obligatòria?
2: Mai.
1: No.
2: Les vacunes mai són obligatòries, però sí que s'aconsella molt vacunar. Pensa que això, la vacuna de la grip és l'eina principal per evitar tindre una grip. Amb això no evitem tindre una grip, ¿vale? Perquè sí que igualment podem agafar-la. I els refredats els podem agafar perquè ja hem dit que els virus són diferents. Però sí que totes les complicacions que podem tindre, sobretot gent gran, gent pluripatològica, gent amb patologies respiratòries importants, el que millor, la millor prevenció és posar-se la vacuna de la grip.
1: En el cas d'aquestes persones amb diferents patologies, m'imagino que també s'ha de consultar el metge, o no és contraindicatori aquesta vacunació amb altres tractaments?
2: No, en principi no és necessari. Nosaltres ja quan arriben a la consulta, nosaltres primer, si coneixem el pacient, ja el coneixem. I segon, la indicació o sigui, és per tota la població. Encara algú que estigui amb un tractament molt actiu d'alguna cosa, però en principi no n'hi ha contraindicacions. L'única contraindicació, i tampoc ho és que tenim que posar dos dosis, és gent que s'acaba de fer un trasplant de moldós. La resta, inclús trasplantats d'òrgans, els podem vacunar, no n'hi ha cap contraindicació.
1: Allò,
2: ni tractaments
1: amb
2: quimioteràpia, ni res. L'important és vacunar-la perquè evitarem més complicacions a tota aquesta gent que el seu sistema immunitari és molt, està molt debilitat.
1: Jo recordo que, de fet, l'any passat et deien ja, no?, grip o Covid, no? O totes dues. Per què hi ha allò a dues vacunes diferents? Bueno, són dos virus diferents, imagino, no?
2: Són dos virus diferents. El virus de la grip és el que hem tingut sempre, ¿vale? El virus de la Covid és el que va vindre el 2020, crec que va ser,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: I que ha vingut per quedar-se. I, de fet, és que n'hi ha molts casos de Covid que la gent no... Ja no es parla tant, perquè ja la gent no es mor, però no es mor perquè els estem vacunant. Aquest estiu, l'any passat, van terminar amb els casos de grip i durant tot l'estiu hem tingut casos de Covid, o sigui que és molt important vacunar. I sobretot això, a la població més de risc.
1: S'ha de vacunar alguna persona únicament de grip? Allò, no, de Covid no, només de grip.
2: Bueno, en principi, aquest any sí que han dit que la vacuna de la grip està orientada per majors de 60 anys, ¿vale? Que a l'estat espanyol han posat la edat de 70 anys. Però sí que igualment tots els pacients que siguin de risc s'han de vacunar tant de la grip com de la Covid. Les embarassades també. Vale.
1: Les embarassades i els nens molt petits, eh?
2: Els nens molt petits, sí, a partir de
1: 6 mesos
2: ja es poden vacunar perquè al final són els transmissors i són els que al final van a veure al iaio, a la iaia, i són els que acaben encomanant la grip. S'ha vist que és el vector principal de transmetre la grip.
1: Tant allò, i els nens també de la Covid o només de la grip?
2: En principi els nens, a no ser que tinguin alguna patologia molt important, ¿vale? Que això el seu pediatre ja li acabarà de dir, o la seva infermera, s'han de vacunar solament de la grip. Si no tenen cap altra patologia, solament de la grip.
1: Esther, hem vist que, per exemple, en el cas dels menors, que hi ha dos tipus de per subministrar, que una és intramuscular i que hi ha una altra que és intranasal. A partir...
2: Vacunes, tenim quatre tipus de vacunes.
1: Vaja, doncs anem a explicar-les.
2: N'hi ha diferents tipus de vacunes, depèn de l'edat. ¿Vale? Pels petits, pels nens, sí que són nasals. ¿Vale? Que aquesta, jo, com que estic amb adults, no les controlo gaire, ¿vale? Però sí, pels nens tenen l'opció de la vacuna nasal, ¿vale? I els adults tenim tres tipus de vacunes, que són les que nosaltres controlem. I depèn, sobretot, dels coadjuvants que tenen les vacunes, que ajuden a que actuen millor o no. Els majors de 80 i pacients amb molta pluripatologia i molt complicats, els posem un tipus de vacuna. Els que són majors entre 60 i 80 tenim un altre tipus de vacuna i pels menors de 80, o sigui, pels menors de 80 tenim un altre tipus de vacuna. O sigui, que depèn de l'edat i de la patologia que tingui cadascú, posem una vacuna, posem una altra. Mm. La de la Covid és la mateixa per tothom.
3: I Esther, per què és important vacunar-se? Dèiem que no és obligatori, però que és molt aconsellable. M'imagino que s'ha demostrat l'efectivitat, allò que comentaves. Vacunar-se no vol dir que no puguis acabar enxampant, no? O un refredat o la grip.
2: Això però... mateix. Però sí que evita moltes complicacions que produeix una grip. ¿Vale? Una pneumònia està dintre d'una de les complicacions que podem tindre si tenim la grip. Llavors és una de les complicacions que s'evita. A més, quan ens vacunem, evitem el contagi a la resta de persones. Si jo em vacuno i no agafo la grip, evitaré que els meus pares, que són grans, agafin la grip. Si el meu fill està vacunat de la grip, evitaré que jo no tingui la grip i que els meus pares, si tenen contacte, no tinguin la grip. O sigui, per això és molt important.
3: És a dir, que tot i que s'aconsella a partir dels 60 anys en amunt, no? I també aquesta franja d'edat dels 6 mesos fins als 5 anys, aquelles persones, per exemple, cuidadores, o en el cas, per exemple, hem dit de sanitaris, però m'imagino que també professorat és recomanable.
2: Això mateix, no? Totes aquestes persones està indicada o està recomanada posar la vacuna de la grip. Totes les persones que són pluripatològiques, majors de 60 anys, vale? I els majors de 60 anys, tots. Vale? Menys de 60 anys, sempre que tinguin una patologia o que puguin contagiar la grip a altres persones. Aquestes són molt importants. Sí que l'any passat, majors de 60 anys, perquè veies la dada, que van acabar en una UCI, aquests, la gran majoria no van estar vacunats. Llavors és que és molt important posar la vacuna.
3: La vacuna. Uh-huh. No sé si també el tema de les embarassades, hem dit que també es
2: totes
3: poden vacunar.
2: Totes les embarassades?
3: En algun moment pot ser que no es pugui o ha de ser a partir de quin mes de gestació o en qualsevol moment?
2: En qualsevol moment de l'embaràs s'han de vacunar per protegir primer a elles, perquè si tenen la grip durant l'embaràs, la criatura pot tindre problemes, ¿vale? I després fins als 6 mesos del puerperi, o sigui, fins als 6 mesos durant el puerperi.
3: És a dir, que fins i tot encara que estiguin allà tant...
2: Exactament, no, es poden vacunar tant de la grip com de la Covid.
3: Que fins i tot igual una dona es pensa no, perquè estic allà tant, i llavors el nadó és tot el contrari.
2: Està indicada perquè així es protegeix ella i protegeix el nadó.
3: Hem dit allò que podem anar directament a demanar dia i hora per la vacunació, que ja s'està fent aquest tràmit. Jo comentava també a través de la meva salut, que a través de l'aplicació és molt fàcil, no? No sé si aquestes vacunes, més enllà d'aquests virus, ens protegeixen d'alguna altra malaltia, no?
2: A veure, no, ja han dit que durant sobretot l'hivern estan purulant 200 virus per allà. O sigui, una cosa és el virus de la grip i una altra cosa és els refredats, que sí que podem anar agafant. Vale? No està protegint.
3: Algun consell a l'hora de ser vacunats? Ens tindrem algun tipus de reacció? No sé si hi ha...
2: L'única contraindicació per no vacunar és que en aquell moment tinguem alguna patologia activa a nivell respiratori. ¿Vale? Si tenim febre, no podem vacunar. ¿Vale? O si en aquest moment tenim Covid, òbviament no podem vacunar. ¿Vale? Si hem passat la Covid, han de passar 3 mesos per poder posar la vacuna de la Covid. ¿Vale? La de la grip sí que es pot vacunar. Sí que sí, pot posar. I sí que com contraindicacions, doncs com totes les vacunes, que faci una miqueta mal el braç i a lo millor en alguns casos que tinguem unes decimetes de febre, però en principi si fa mal el braç una miqueta de fred local, si s'inflama una miqueta fred local i si un es troba molt malament un paracetamol.
3: Però en principi no té per què haver-hi cap mena de contraindicació ni de reacció.
2: Ni reacció al·lèrgica ni res. En principi es poden posar. Inclús un mito que també surt, que si ets al·lèrgic a l'ou no et pots posar la vacuna. Les vacunes estan fetes amb ou, ¿vale? Però la part que tenen d'ou és tan mil·limètrica que està super demostrat que encara que siguis al·lèrgic a l'ou pots posar-te la vacuna perquè no n'hi ha cap reacció ni cap contraindicació.
3: Jo aquesta, Esther, no l'havia sentit, però que cada any cento de persones que et diuen m'he vacunat i al cap de dos o tres dies m'he refredat, això sí que ho has sentit sovint.
2: Bueno,
3: no sé si és perquè baixa el sistema immunitari, si és habitual o és un mite també.
2: En principi no, és el que diem. Durant l'hivern és que estan purulant 200 virus, llavors clar, si no ens empenem un podem agafar un altre. I si són persones això que ja tenen malalties de base, doncs és més fàcil agafar qualsevol virus. Llavors moltes vegades coincideix amb l'espai en el temps.
3: Llavors, encara que hi hagi, no, aquest comentari de les persones que diuen és que em vaig vacunar, doncs igualment convidem a que tothom es vacuni,
2: sí.
3: No?
2: Sí, sí,
3: perquè
2: sí.
3: Doncs deu ser una coincidència. Escolta'm,
2: moltes vegades,
3: no?
2: Sí. Moltes vegades sí. Això que t'he dit, algun efecte secundari sí que pot ser que durant uns dies estem una miqueta més tubets, ¿vale? Però això és perquè el cos està reaccionant davant la vacuna. El cos genera defenses per aquesta vacuna. Llavors ja és important.
3: I una darrera qüestió. Comença el dia 13, la campanya, fins quan... És a dir, no hem de córrer a demanar dia i hora. Està bé que ens protegim, no? Però m'imagino que la vacuna també té un temps de reacció i la cobertura, doncs, deu ser durant un temps, no?
2: També. La vacuna, quan abans la posem, millor. Perquè quan arribi la temporada de grip, que normalment coincideix sempre amb Nadal, i a més que és quan tots ens juntem i ens encomanem més la grip, quan abans la posem, millor. Perquè després ja estem protegits per quan arribi la grip...
3: El pic aquest,
2: el pic,
3: no?
2: Depèn de grip que sempre tenim. Però estarem vacunant fins al març. ¿Vale? Però sí que és important, perquè cada any es passa que la gent ara sí, els que es volen vacunar venen tots el primer dia, ¿vale? Però sí que n'hi ha gent que ho deixa, i quan arriba el pic de grip és quan venen a vacunar-se, que està bé, millor vacunar-se que no vacunar-se, però aquests moltes vegades ja venen infectats, i són aquests moltes vegades, és que m'he posat la vacuna i m'he posat malalt. Bueno, és que igual ja venies contagiat. O sigui que és important que abans de que vingui el pic aquest de grip estiguem tots vacunats, i així passem un Nadal tots bé i benvinguts.
3: I llavors una cosa que has comentat, Esther, si una persona ha passat la Covid, doncs ha d'esperar 3 mesos per poder-se vacunar. El que passa és que ara molta gent tampoc diferencia entre la grip i la Covid, i poca gent es fa el test per saber, no?
2: Uh-huh.
3: M'he constipat o tinc allò, aquests símptomes.
2: No passa res.
3: No
2: si
3: passa
2: es posa
3: res.
2: La vacuna i no sabem si hem passat la Covid o no, no passa res. No n'hi ha cap contraindicació ni està contraindicat, no passa res.
3: És a dir, que ens la podem posar, però l'aconsellable seria que si sí que som coneixedors que ha estat el virus de la Covid, doncs que ens esperem a 3 mesos.
2: 3 mesos.
3: Perquè poder-la subministrar. Que imagino que tant una com l'altra, doncs fins al mes de març es poden subministrar.
2: Es poden subministrar.
3: Totes
2: tindrem
3: dues.
2: Vacunes fins al mes de març. Sí, sí.
3: Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Esther González Sánchez, com dèiem, infermera del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, una de les professionals que tenim a l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos fil per randa tot el que té a veure amb el refredat, la grip i les vacunacions. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Adéu-siau.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el Pla Ter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig exposat al Pla d'Implantació d'Energies Renovables. Àlex Tarés és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
2: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
0: Un Pla Ter que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar, Marc Pijoan.
3: I els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
0: I Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
3: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar, en aquest cas, lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
0: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració, diuen descontrolada.
3: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
0: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
3: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta davant de casa.
0: En cultura, avui arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
3: Proposta que tindrà lloc durant tota la setmana a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca. El certamen l'inaugurarà l'Euskal Borrec Ensemble.
0: Esports, Jordi Cervantes, setmana clau en el mercat de fitxatges del Barça.
4: El conjunt blaugrana espera tancar la incorporació de Rodri arribant a un acord amb el Manchester City, mentre que també es vol desencallar la contractació de Julián Álvarez un cop ha tornat a les files de l'Atlético de Madrid.
0: Nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes, sobretot demà. Previsió del temps. Marc Jauregui, Zar, bon dia.
5: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
0: Al control de sol, el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues. És la nostra portada d'aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica que alerta que el Pla Ter presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis. Diverses entitats opositors del Pla d'Implantació d'Energies Renovables del Govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat a Barcelona la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori. Marc Dalmau, bon dia.
6: Bon dia. Denuncien que el Pla Ter incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Montserrat Cuberó és portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa.
7: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
6: asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes, es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plater alternatiu per proposar a la Generalitat.
0: Doncs Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions al Plater. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès Visió, Albert Mos Pons.
8: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals. Ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
9: L'espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no, aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
8: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el Plater per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té un municipi.
0: I el Plater també genera l'oposició, en aquest cas de Cervelló, que demana canvis en el pla d'implantació de renovables. ETB, Elena Duran.
10: El Plater, el pla que ha d'ordenar la implantació de les energies renovables a Catalunya, continua generant oposició al territori. Uns 290 municipis ja s'han adherit a un manifest per reclamar canvis en la proposta actual, que consideren que no protegeix prou els espais naturals i no té en compte la realitat de cada localitat. Un d'aquests municipis és Cervelló, on tots els grups municipals han presentat una esmena a la totalitat del pla. L'alcaldessa Montse Canes critica el model d'implantació proposat i defensa que hi ha alternatives amb menys impacte.
11: Nosaltres estem a favor de les energies renovables. Creiem que han de fer, que s'han de posar plaques solars, però hi ha altres possibilitats. Tenim les teulades, tant de les nostres habitatges com de les nostres empreses. Podria haver altres tipus d'ubicacions que no afectessin tant al municipi.
10: Cervelló es reunirà al setembre amb l'Institut Català de l'Energia per abordar la proposta i la Generalitat, per la seva banda, ja ha ajornat l'aprovació definitiva del Plater fins a com a mínim l'estiu del 2027.
0: Un Plater que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
3: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania seran l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya, sent la solar la més habitual.
0: Doncs justament parlant del sol, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi. Els agents rurals s'han posat ja en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
3: I el dispositiu vigilarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
0: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant dos dies aquesta població ebrenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. Canal 21 Ràdio. Joan Bericat.
12: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
13: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans es tira la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
12: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
0: 5 minuts i un quart de 3 i turistes d'arreu d'Europa han començat ja a arribar per viure l'eclipsi. Alguns s'han planificat expressament el viatge i aprofiten l'estada per descobrir les Terres de l'Ebre. La majoria d'hotels i establiments turístics ebrencs es troben ja al 100% d'ocupació. Canal T, Dani Camacho.
14: Les Terres de l'Ebre ja comencen a rebre els anomenats caçadors d'eclipsis, turistes que han planificat el seu viatge per poder presenciar el fenomen astronòmic del dimecres. Entre els visitants hi ha, per exemple, un grup de joves dels Països Baixos que han escollit el territori per veure el seu primer eclipsi.
15: Sí, mai he vist un eclipsi, així que m'agradaria veure'l. És la primera vegada, així que espero poder-lo veure bé. També hem comprat unes ulleres per a l'eclipsi, així que pensem que el veurem bé.
14: Expliquen que han aprofitat les vacances per vindre a la zona i que el seu interès per l'astronomia els ha portat fins aquí.
16: We saw this on Instagram a year ago.
17: Ho vam veure a Instagram fa cosa d'un any, així que vam voler vindre amb el nostre grup d'amics per veure'l.
16: Here we are.
14: El fenomen també s'està deixant notar, òbviament, en l'ocupació turística. Al Prado de Tortosa, a l'agost, ja és tradicionalment un mes de molta afluència, però expliquen que des de fa uns dies han començat a arribar clients que han viatjat expressament pel fenomen.
0: I el Departament de Salut ha alertat, us ho dèiem en titulars, aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
3: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la Lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
1: Notícies en xarxa.
0: I parlem un dia més de la crisi migratòria a Ceuta, perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. I el govern espanyol, mentrestant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
3: Des de la ciutat autònoma, el ministre de Política Territorial ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats. Torres també ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i, en aquest context, la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. Temen que en els pròxims dies hi hagi una nova entrada de migrants des del Marroc.
0: Doncs precisament sobre aquesta crisi migratòria han opinat en una visita a Barcelona el vice secretari general del Partit Popular, Elías Bendondo.
3: El diputat popular ha carregat contra l'actitud del govern espanyol i l'ha titllat d'irresponsable.
18: Des del Partit Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el president del gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el president mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
3: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, a tocar de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat pel candidat de l'alcaldia de Barcelona, el del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
0: Un minut i mig i arribem a un punt, a un quart de 3 de la tarda. Més coses, ens situem ara a Badalona, on els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de l'administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
19: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
20: Portem des de el mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució
21: per aquest tren
20: desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
19: Els residents expressen que DIF disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
0: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
3: En total s'han renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen de voreres d'una amplada mitjana de 4,35 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
0: I parlant d'obres, Vallfogona del Ripollès ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegueram i la xarxa d'aigua ràdio Ripoll Guido Sant Jeroti.
2: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegueram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
21: El que és el carrer, mil anys al carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera. No? I ara, a agost, l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara, al mes d'agost, ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
2: En aquest cas és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls al dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsol, els carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també per

0: d'envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
1: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
2: I arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. De la crònica de successos, i és que un home ha disparat diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat després de mantenir una discussió amb una dona, segons s'han confirmat fonts policials.
3: Els fets van passar cap a 8:15 i diversos testimonis van alertar al telèfon d'emergència 112 després de sentir les detonacions. Els Mossos d'Esquadra van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets. Els Mossos també van localitzar 6 beines de calibre 22. No consta cap persona ferida ni detinguda.
2: I la Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment i ha detingut 3 persones a Castelldefels i una a Reus.
3: L'organització obligava les víctimes a estar disponibles tot el dia, a acceptar totes les pràctiques sexuals sol·licitades, a lliurar la meitat de l'import del servei i a desplaçar-se a altres llocs quan se'ls ordenava.
2: I els fets delictius registrats a la xarxa del metro de Barcelona han disminuït un 34% durant els 6 primers mesos del 2026 respecte del mateix període de l'any passat, segons dades de l'Ajuntament.
3: Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 5.500 conductes delictives davant de les 8.400 registrades durant el primer semestre del 2025. TMB també assegura que les dades mantenen la tendència a la baixa iniciada el 2019 i atribueixen l'evolució, entre altres factors, a les mesures de prevenció i a la col·laboració amb els cossos de seguretat.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Darnius, a l'Alt Empordà, 4 presumptes traficants d'entre 29 i 37 anys que tenien un cultiu amb més de 1.000 plantes de marihuana amagat al bosc.
3: La investigació va començar a mitjans del mes de juny davant les sospites que en aquest municipi hi havia una plantació de grans dimensions. A mesura que la investigació avançava i amb el suport de la unitat de drons, van localitzar un total de 3 camps amb plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal.
2: Deu minuts, arribem a 2:15. Moment per la cultura. I pel concert inaugural del Festival Jordi Savall, que arrenca aquest dilluns al vespre a diferents indrets de la Conca de Barberà. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
4: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6a edició amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Sant Climent, director i coordinador del festival.
5: Conjunts de música antiga més reconeguts a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus com americans com asiàtics és les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial al 1500, quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
4: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover.
6: Vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad.
2: I en un registre ben diferent, Ana Torroja serà l'encarregada de posar el punt final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils. Amb un concert serà aquesta nit al Parc del Pinaret, a partir de les 10 de la nit. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
7: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Ana Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet al públic.
8: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el públic és mi motor.
7: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
2: Poc menys de 8 minuts, arribem a 2:15 i el Festival de Cambrils, que acaba avui, i el de Peralada, que ho va fer ahir.
9: Sí.
3: El certamen alt empordanès ha tancat la programació

0: d'estiu de la seva 40a edició amb un 96% d'ocupació i 11 espectacles amb tot venut.
1: Uns dels protagonistes del Festival de Parada d'Art en el Trio Fortuny, els escolteu de fons, de la cultura, els esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça davant d'una setmana important en el mercat de fitxatges.
2: Sí, bon dia, Jordi. El Barça que espera tancar ja el fitxatge de Rodri, arribant a una bona entesa amb el seu club, el Manchester City, i a més voldria desencallar l'opció de Julián Álvarez un cop ha tornat de les vacances després del Mundial i s'ha plantat a la ciutat esportiva de l'Atlético de Madrid per realitzar els primers entrenaments de temporada. Tot plegat en una setmana on el Barça ha començat els entrenaments, ja al complet amb Gordon, Eric García i Joan García, i a l'espera de l'arribada de la resta dels mundialistes, com Jules Koundé, que està previst que retorni demà, més la resta de campions del món, Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Ferran Torres, que se'ls espera dimecres. Tot plegat per preparar un amistós que es jugarà diumenge a Suïssa contra el Basilea. De la seva banda, l'Espanyol, que avui descansa, començarà demà a preparar el debut en Lliga, el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. Pel que fa als equips de la Lliga F, la jugadora del Barça, Quique Nazaret, s'ha lesionat a la porció pubofemoral de l'adductor major de la cuixa esquerra i s'espera que estigui unes 4 setmanes de baixa. L'equip tornarà avui cap a Barcelona després d'un últim entrenament en la seva estada a Andorra, amb l'objectiu de preparar el partit amistós d'aquest dimecres contra el Montpellier, al Johan Cruyff. Pel que fa al futbol de casa nostra, l'Europa es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar en la gran final al Badalona per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol d'en Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada amb dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Càlid. Gené i Gení San Pietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
3: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives, enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta 40a edició de la manera que l'hem viscut.
4: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada doncs més informació, més saps el que pots corregir i realment l'objectiu de la pretemporada al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
2: Ahir també es va jugar un partit amistós entre l'Olot i el Sabadell que es van emportar els arlequinats per 0-3. En handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat recordem, va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la ciutat esportiva amb les tres noves incorporacions, Sergei Hernández, Janus Esmarason i Oriol Sanfelipe. Un dels veterans de l'equip, el portuguès Luis Frade, espera una temporada il·lusionant.
5: Obviamente, muy ilusionado de volver a una nueva temporada. Tenemos incorporaciones nuevas, jugadores jóvenes que suben. Espero que vengan con muchas ganas y tenemos que estar preparados para afrontar una temporada que va a ser muy dura. Bueno, es distinto porque empezamos quizás un poco más felices, pero sí, obviamente que es diferente intentar pelear por llegar o estar defendiendo un título. Como siempre somos el Barça, estamos aquí para eso. Ya tuvimos en estas situaciones felizmente más veces y esperemos que sea una temporada muy buena y muy linda.
2: L'equip ja és en camp per seguir amb la seva preparació abans d'un torneig amistós aquest cap de setmana a Alemanya.
1: Gràcies, Jordi. Per última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
9: Us agrada somiar? A mi moltíssim. Si pensem bé, hem somiat tants somnis com dies hem viscut. I si tornem a pensar millor, cada somni és diferent i cada dia també. Estem a la Biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, convidats per la Dolors Huerta. Ella ens ha triat un poema que ens recorda que somiar pot ser tota una aventura. Somnis, de la Joana Raspall. Hola, Dolors.
10: Hola.
9: Per què has triat aquest poema? És que t'agrada somiar?
10: Sí.
9: I a banda de somiar, t'agrada la poesia?
10: Sí.
9: Doncs has de saber que nosaltres, aquí a l'Embaladits, moltíssim. I a banda de que t'agrada la poesia, t'agrada llegir poesia?
10: Bueno, sí, molt.
9: Molt bé. Ens pots dir com es diu aquest poema?
10: Somnis.
9: I ens pots dir qui el va escriure?
10: Joana Raspall.
9: Doncs, què et sembla si comencem?
10: Vale.
9: Avui, la Dolors Huertas ens porta un poema preciós que s'ensenya que somiar pot ser tota una aventura.
10: Si sabés explicar tot allò que somio, en faria un bon llibre per poder-te'l donar. De camins encantats, dintre boscos fondosos, de vaixell sobre l'ona, d'un màgic oceà.
9: De palaus i castells, amb jocs i molta festa.
10: Però m'hi trobo sol, perdut, desorientat, que tu no hi surts enlloc per fer-me companyia. I sense tu, cap somni no pot ser explicat.
9: Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Dolors. I com si fos un somni fet realitat, nosaltres ens acomiadem aquí. Amics, fins al proper Embaladits. Adeu!
10: Adeu!
8: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
6: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
11: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
1: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el plàter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta, a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig al pla d'implantació d'energies renovables. Àlex Terès és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
12: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
1: Un plàter que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026, tenim més titulars, entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar. Marc Pijoan.
13: Els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
1: I Atenció Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
13: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
1: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració descontrolada.
13: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat conjunt les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
1: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
13: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta de davant de casa.
1: Cultura, arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
13: Proposta que tindrà lloc fins diumenge a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca.
1: Esports, Jordi Cervantes, l'Europa guanya l'Històrics.
2: El conjunt escapulat es va endur l'edició número 40 del mític torneig d'estiu després d'imposar-se en la gran final al Badalona per 2-5. És el segon títol que aixeca l'equip de la Vila de Gràcia.
1: Històrica victòria de l'Europa a l'Històric. I nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes, sobretot demà dimarts. Previsió, Marc Jaureguizar.
14: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
1: El control de so, avui el nostre company Lluís Sánchez, a coordinació Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen 3 minuts i mig de 2:15. És la nostra portada aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica que alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis.
13: Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implementació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han denunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori.
1: Ho han fet a la ciutat de Barcelona en un acte que ha seguit el nostre company Marc Dalmau.
15: Bon dia, Jordi. Denuncien que el Plater incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Àlex Terès és impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
16: I que el que s'ha de fer és consensuar amb el territori. I una de les coses que ens sorprèn més d'aquest Plater és que tots els municipis que tenen una càrrega, el 98% dels municipis que tenen una càrrega de 100 megawatts d'exigència de producció energètica solar, són municipis de menys de 1.000 habitants. Això vol dir que són municipis amb poca capacitat econòmica ni una capacitat jurídica per defensar-se.
15: La portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa, Montserrat Cubaró, reclama la retirada immediata del Plater.
17: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
15: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un Plater alternatiu per proposar a la Generalitat.
1: El Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès Visió, Albert Maspons.
18: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals, ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
19: L'espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no. Aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
18: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el Plater per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té un municipi.
1: Un pla Ter que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
13: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania serà l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la
0: implantació d'energies renovables arreu de Catalunya, sent la solar la més habitual.
1: Doncs justament parlant del sol, 8 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi, per si no ho sabíeu. Els agents rurals s'han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
0: I el dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
1: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant 2 dies aquesta població brenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. 21 Ràdio, Joan Bericat.
20: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
21: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans estirar la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
20: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
1: A la ciutat de Terrassa l'eclipsi no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs aquell dia. Ràdio Municipal de Terrassa, Núria Àries.
22: Falta menys per l'eclipsi del 12 d'agost. A Terrassa no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs.
23: No ho veuré, no m'interessa.
22: I els que sí, es queden o marxen?
24: Aquí, aunque no se vea total.
25: Des de casa. De la terraza.
26: No, es muy bonito, pero no me voy a trasladar, no.
27: Estaremos en Terrassa, lo veremos ahí en Campetit, por ejemplo.
28: Subiré al terrao a ver si veo algo.
29: A Rubilla, un lloc que és com una Atenea.
30: Vaig a Tarragona. És anar amb el cotxe, amb el meu germà, i intentarem tornar la mateixa nit.
22: Els terrassencs que volen veure l'eclipsi total i encara no han planificat el viatge ho tenen una mica complicat. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, per exemple, on ja fa mesos que van penjar el cartell de complet.
1: I us ho diem en titulars, atenció, perquè el Departament de Salut alerta aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
0: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades o amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
1: I és que conèixer les mesures de seguretat visual, escollir el lloc des d'on observar l'eclipsi i planificar el trajecte són aspectes fonamentals per viure el fenomen amb totes les garanties. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
22: Mirar el sol directament, encara que sigui durant pocs segons, pot provocar lesions greus a la vista. Per això, el primer consell és clar. Mai no s'ha de mirar l'eclipsi a ull nu ni amb ulleres de sol convencionals. Per observar-lo amb seguretat cal utilitzar unes ulleres especials per a l'eclipsi, homologades i en bon estat. La Mònica Gràcia, d'Òptica Gràcia, ens ho explica.
31: Quan hi ha l'eclipsi, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupila ja no té aquesta defensa, podem mirar el sol, que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
22: I molta atenció amb els mòbils, les càmeres, els prismàtics o els telescopis. No s'han d'utilitzar per mirar el sol sense filtres solars adequats, perquè també poden causar danys oculars. En definitiva, gaudir de l'eclipsi és possible, però sempre amb protecció.
1: Si com sigui, dir-vos que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya.
13: El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 amb una durada aproximada d'un minut i mig.
2: Notícies en xarxa.
1: 3 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, perdem un dia més de la crisi migratòria de Ceuta perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats.
13: En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació.
1: I el govern espanyol, mentrestant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
13: Des de la ciutat autònoma, el ministre de Política Territorial ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats. El ministre Ángel Víctor Torres ho ha explicat aquest matí en una compareixença des de Ceuta.
3: Le hemos trasladado al presidente Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
13: Torres també ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i, en aquest context, la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. Temen que en els pròxims dies hi hagi una nova entrada de migrants des del Marroc.
1: Doncs sobre aquesta crisi migratòria han opinat en una visita a Barcelona el vicesecretari general del Partit Popular, Elías Bendondo.
13: El diputat popular ha carregat contra l'actitud del govern espanyol i l'ha titllat d'irresponsable.
4: Desde el Partido Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
13: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, a tocar de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat del candidat a l'alcaldia de Barcelona del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
1: Més coses, gairebé en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, i ens situem ara a Badalona, us ho dèiem en titulars, perquè els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de cap administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
5: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
6: Portem des de el mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució perquè aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
5: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
1: De Badalona a Barcelona, perquè l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram comprès entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, és a dir, el districte de Sarrià-Sant Gervasi.
13: I en total s'ha renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen d'unes voreres d'una amplada mitjana superior als 4 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
1: I parlant d'obres, Vallfogona del Ripollès ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegram i també la xarxa d'aigua d'aquest municipi, Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
7: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
8: El que és el carrer, mil anys al carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, No? I ara, a l'agost, l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara al mes d'agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
7: En aquest cas és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls al dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsol als carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
1: A l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i també els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
10: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
9: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
1: 11 minuts arribem a les 3. Combinar una dieta mediterrània hipocalòrica amb activitat física pot reduir el risc de desenvolupar diabetis tipus 2. Així ho conclou un estudi que alerta de l'augment dels ultraprocessats i la pèrdua d'hàbits mediterranis, especialment entre els joves. Cugat Media, Mireia Puente.
11: Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi PREDIMED Plus, una de les investigacions europees més importants sobre nutrició i salut, que ha fet seguiment de milers de persones durant 6 anys. El coordinador de l'estudi catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Salas, ha explicat que els participants que combinaven alimentació saludable i exercici físic presentaven un 31% menys de risc de patir diabetes tipus 2.
12: Això es tradueix en que, bueno, aquelles persones que fan una dieta mediterrània i a més es posen a fer activitat física, doncs al final tenen menys risc de patir una diabetes al llarg del temps, amb un seguiment que hem fet nosaltres de 6 anys. No?
11: La dieta mediterrània hipocalòrica plantejada en l'estudi consisteix a reduir unes 600 calories diàries, eliminant sobretot aliments allunyats del patró mediterrani, com les begudes ensucrades, els embotits, els ultraprocessats o els sucres refinats.
1: I moment ara per la cultura. Per començar pel concert inaugural del Festival Jordi Savall, arranca aquest dilluns a diferents indrets de la Conca de Barberà durant tota la setmana. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
14: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6a edició amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Sant Climent, director i coordinador del festival.
15: Conjunts de música antiga més reconeguts a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus com americans com asiàtics és les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial. El 1500, quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
14: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover.
16: Nos eso 4 veces por toda la ciudad, una noche del bar del oro.
1: no massa lluny de la Conca de Barberà, la Costa Daurada, i en un registre ben diferent, Anna Torroja serà l'encarregada de posar el punt final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, amb un concert al Parc de Can Pinaret a partir de les 10 de la nit. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
17: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Anna Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet al públic.
18: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el públic és mi motor.
17: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
1: I Lleida es prepara per acollir una nova edició del Festival Sant Miquel de les Lletres. Se celebrarà del 5 al 10 d'octubre a Lleida Televisió. Rubén Carbonell.
19: Arriba la 4ª edició de Sant Miquel de les Lletres amb una nova entrega plagada de novetats i amb més d'una 50ena d'activitats culturals al llarg de la setmana. Des de l'organització assegura que el repte d'enguany és superar els 12.000 visitants de l'any passat, així com que el certament incideix molt més pel que fa a l'àmbit nacional. A més, entre les novetats d'enguany s'inclouen la poesia, així com un servei de prescripció literària. En parla la directora de Sant Miquel de les Lletres, Merche París.
20: A diferents llocs estratègics de la ciutat, repartit per barris, hi haurà doncs, diferents corners cartonades de poesia que hi haurà poetes recitant. Farem un llistat bibliogràfic de recomanacions, és a dir, de llibres relacionats amb el tema, no? Per exemple, la mort i els llibres, doncs farem tot un llistat bibliogràfic que a través d'un codi QR o d'un enllaç el lector i la lectora podran anar a buscar què és el que recomanem.
19: La 4ª edició se celebrarà del 5 al 10 d'octubre.
1: Doncs de la cultura als esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. L'Europa és històric.
21: Bon dia, Jordi. L'equip de la Vila de Gràcia es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar a la gran final per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol de Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada amb dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Calit. Gené i Genís Sampietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
23: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives, enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta 40ª edició de la manera que l'hem viscut.
24: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada doncs, més informació, més saps el que pots corregir i realment l'objectiu de la pretemporada, al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles, sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
21: Al davanter escapulat, Calit es mostrava feliç per haver acabat com a màxim golejador del torneig.
25: Ser el màxim golejador del torneig és un plaer i més guanyar-lo. Així que estic molt content i a seguir. Aquest torneig l'he vist molt complet, ja toca millorar algunes fases i arribar el millor possible a la Lliga i allà és on es dona jugar més les castanyes, no? Pues allà anirem entrenant cada dia, com sempre, i millorar ja per la Lliga.
21: Encara en futbol, el Barça espera tancar una setmana clau en els fitxatges i és que voldria tancar el fitxatge de Rodri, arribant a una entesa amb el Manchester City i, a més, voldria desencallar també l'opció de Julián Álvarez. El jugador ha tornat ja de les vacances i s'ha incorporat a les files de l'Atlético de Madrid. Tot plegat en una setmana on s'espera la tornada dels internacionals campions del món com Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí i Ferran Torres el dimecres. Abans, dimarts, hauria de tornar també l'internacional francès Jules Koundé. L'equip jugarà un amistós a Suïssa diumenge contra al Basilea. Pel que fa a l'handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la ciutat esportiva amb les tres noves incorporacions, Sergei Hernández, Janus Smarason i Oriol San Felipe. L'equip ja és en camp, on continuarà amb la seva preparació abans de disputar els primers amistosos, amb la disputa d'un torneig a Alemanya. I un últim apunt, perquè l'Espanyol de tercera FEP en bàsquet ha fitxat a Xavi Rabasseda.
1: Doncs gràcies, Jordi, per aquest últim apunt de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem, serà demà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Molt bona tarda a tothom. Com cada dimecres i des de fa 25 anys, el Barreres Fora torna amb vosaltres i el programa que ja sabeu que fem Ràdio Mollet, que el fem els membres de l'associació DIMO. En aquest cas, qui som? Pues jo mateix, Josep Roca, el que us parla, en Jaume Girbal, tenim que disculpar, la Cristina Sandoval també, el Guillermo Legua també, i bueno, en aquest cas avui sí que tenim l'Àngela des de Sevilla con Amor, ¿verdad, Àngela, que estàs aquí?
1: Hola, bona tarda, aquí estoy de Sevilla con Amor, derritiéndonos cada hora un poquito más.
0: Muy bien, màquina. Bueno, pues ya está, a l'altre costat del vidre tenim avui com a tècnic en Josep Casasnovas.

0: Molt bé, ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui, de 17 a 18 hores, i si us heu perdut algun programa o voleu tornar a escoltar una altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar el Barreres Fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar, que el d'avui és Àngela, Ràdio Onda Capital de Sevilla, i Cuidar Más Allá de la Enfermedad y Sensibilización Accidentes de Tráfico. I molt bé, i per cert, la redifusió la teniu el diumenge de 13 a 14 hores. També ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Camp Antiquet, al carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts, de 17 a 21 hores, o també ens podeu trucar per telèfon al 93 5 70 35 25. I si ens deixeu algun encàrrec, us atendrem amb molt de gust. I si voleu intervenir en directe a partir d'ara, fins a les 6 de la tarda ens podeu trucar a la ràdio, que és el telèfon 93 5 70 68 66 93 5 70 68 66. I ara l'Àngela ens dirà alguna cosa, no, Àngela?
1: Benvinguts a casa vostra. Vamos que nos vamos.
0: Vinga, company.
2: Escoltes Barreres Fora.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Es realitza durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
4: Sí?
5: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
4: Ho sento, però ja tinc plor.
5: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
4: Però què dius? És una cosa més important.
5: Doncs explica't.
4: D'acord, és un programa de ràdio.
5: Un programa de ràdio?
4: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
5: I quin és aquest programa?
4: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
5: Doncs sembla divertit.
4: Us esperem.
6: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma. Perquè, segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
7: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Fins aquí, Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMA.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Hola a tothom, això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. La setmana passada us vaig dir que avui parlaríem del mínim que cal portar a la motxilla, per tal de poder sortir d'algun merder amb dignitat. Bé, amb la màxima dignitat possible. Això és una minillista que en cap cas substitueix el material que cal portar segons l'estació de l'any. A l'estiu calor, a la tardor pot ploure, a l'hivern fa un fred que pela i a la primavera, doncs, una mica de tot. Ja sabeu, barret pel sol, roba de recanvi, sac o llençol si aneu de refugi, jaqueta o paravent, folre polar, guants i, per si plou, jaqueta i pantaló impermeable. Personalment, desaconsello les capelines. Acabes mullat igualment i en terreny complicat, més que ajudar, molesten. Entre altres coses, perquè si tens una grimpada, te la vas trepitjant per tot arreu. A més, avui en dia totes les motxilles porten funda impermeable. Per tant, no cal que la funció de la capelina de tapar la motxilla deixa d'existir. Bé, jo us puc explicar que fa anys el que fèiem quan plovia molt, per exemple, amb un xàfec de tarda d'estiu, doncs el que fèiem és que ens ho traiem tot, ens deixàvem la samarreta, ficàvem la roba dintre d'una bossa de plàstic, ens posàvem el barret perquè la pluja no ens molestés a la cara, i quan arribàvem al refugi, doncs traiem la roba seca, ens la posàvem i tan feliços. Bé, fins aquí la introducció. Ara anem al que és important. El material que mai, mai s'ha de quedar a casa. La primera de totes és la frontal. Encara que sortiu per una matinal, mai se sap el que pot passar i us pot estalviar haver d'anar a les palpentes si us fa fosc. I també, important, serveix per senyalitzar la vostra posició en cas de rescat. I, a més, si afegiu unes piles de recanvi, millor encara. El segon element és la manta tèrmica, un full molt lleuger de polietilè. Pesa molt poc i ocupa poquíssim. I no exagero, us pot salvar la vida. El següent seria un parell de guants lleugers de seda. No pesa, no ocupa enlloc i amb un canvi sobtat de temps s'agraeixen molt. L'altre és aigua. Una ampolla o cantimplora amb un mínim de 3 quarts de litre. Això és a banda del Camelback o de la cantimplora de litro i mig que pugueu portar per ús normal. Això és per tenir una reserva d'aigua que us pot fer falta en un moment donat. Després, pel que fa a menjar, a part del bocata o del que porteu, un parell de barretes energètiques poden marcar la diferència. I, finalment, una petita navalla i unes quantes tirites. No ocupen res i poden ser molt útils. Tot això, a part, diguem-ne, del que és l'ampolla de 3 quarts de litre d'aigua, es pot guardar en una petita bossa de plàstic que va a parar a la petaca de la motxilla. Fins aquí el comentari d'avui. Us haig de dir que la setmana que ve parlarem dels mitjons i de les botes.
3: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Festa Major 2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix l'agenda de les activitats previstes per avui dilluns 10 d'agost. A les 11 del matí, la colla de Torrats farà la gincana infantil al Parc de Can Molà, sota el nom Torre Parc. També la colla gegantera de Mollet obrirà l'exposició dels gegants de la ciutat al vestíbul de l'Ajuntament. La inauguració serà a 11:45 del matí. I a les 6 de la tarda, la colla morada farà una recollida de joguina solidària de la mà de Creu Roja, Cap Infant Sense Joguina, al Mercat Vell. També a 6:45 de la tarda es farà la tradicional baixada d'Andròmines. Serà al carrer Portugal. Les inscripcions tenen un cost de 5 euros i podeu trobar tota la informació a les xarxes socials de la Colla Morada. Per acabar, aquest dilluns, dia 10 d'agost, la Colla Morada, també en concret a l'Escamot Xirimoies, fa el talent show Morat a les 9 del vespre a la plaça Pau Casals, sota el nom Factor Xiris.
0: Festa Major 2026.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
3: Bienvenido, participe, Ràdio Mollet.
4: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiqui de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic de l'Ivan Núñez. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Benvinguts a aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans al personal. Avui és divendres 10 d'octubre de 2025, programa número 3 de la tercera temporada de Bartiqui, i tornem un cop més amb la nostra sèrie itinerant dedicada a la història de la música negra. I continuem, com no podia ser d'una altra manera, allà on ho havíem deixat fa un bon grapat de mesos, però hi tornem, a l'any 1980. Encetem una nova dècada, que ja s'hi ensumava, sí, però que ara ja podem dir que hi és. Naturalment que tenim en Michael Jackson i en Prince, que ja us aviso seran una constant en les properes entregues de la sèrie, tot i que avui en aquest segon tercer episodi, els deixem a la banqueta i ja veurem si surt a la segona part. Però hi ha més coses, esclar, incloent un conjunt de grans noms que es resisteixen a passar el testimoni a artistes més joves i un hip-hop que es va fent més i més present. El 1980, IBM llença el primer ordinador personal, obrint una nova era. També se celebren els Jocs Olímpics a Moscou, on no hi participen diversos països com els Estats Units, la República Federal Alemanya o el Japó. Eren els anys de la Guerra Freda. L'any 1980 assassinen en John Lennon, i també és l'any de la creació de la MTV. També és l'any del Resplendor, Toro Salvaje i la pel·lícula dels Blues Brothers. El 1980 es publica The Blizzard of Oz, d'Ozzy Osbourne, Heaven and Hell, de Black Sabbath, i també Back in Black, d'ACDC, Scary Monster, de Bowie, i Ace of Spades, de Motorhead. Però anem amb la negritud. Comencem.
5: Me siento feliz al estar aquí esta noche. Un aplauso para todos ustedes. ¡Qué público tan estupendo! ¡Son encantadores! ¡Todo el mundo es encantador! Y ahora que están dispuestos a aplaudir, me gustaría que le dieran un gran aplauso a mi grupo Chocolate Sexy. ¡Chocolate Sexy! Tocan muy bien, ¿no creen?
4: I amb aquesta alegria que expressen Randy Watson i els seus Chocolate Sexy i alegria que faig meva, que tinc molta... tinc el cor ple de joia de tornar amb aquesta història de la música negra. Sembla el 1980, però recordem que venien d'un any 1979, quan en Michael Jackson publicava Off the Wall, que malgrat una certa creença popular, no va ser el primer disc en solitari d'en Michael. El primer disc en solitari de Michael Jackson va ser Got to Be There, de 1972, amb un Michael de 13 anyets. Ja en vàrem parlar en aquell moment, en aquell episodi de Història de la Música Negra. Sí que és cert, però, que Off the Wall va ser el primer disc d'un Michael Jackson adult, que tot i que encara formava part dels Jacksons, ja preparava la seva carrera en solitari, diguem-ne d'una manera seriosa. I Off the Wall va ser també la seva primera col·laboració amb en Quincy Jones. El disc es va publicar el mes d'agost de 1979 i per això ja en varen parlar l'anterior episodi, però és evident que el seu impacte va ser sobretot durant el 1980. Un disc amb rècords i premis. Va vendre més de 20 milions de còpies i va ser el primer àlbum en solitari amb 4 singles al top 10 de la llista Billboard. I per si fos poc, va guanyar un Grammy. I pels que sou, pels que us agrada Mira la Pela, que ja sabem que aquí a Kentucky sou tots molt garrepes, sabeu que en 1980 en Jackson va obtenir la tasa de regalies més alta de la història, de la indústria musical. Tenia un 37% dels beneficis del disc. Aquesta xifra era extraordinàriament alta per l'època, ja que la majoria d'artistes doncs, acostumaven a rebre entre un 10% i un 15%. Tot i que, de fet, és un single que va sortir a novembre de 1979. El tema de Michael Jackson que més va petar-ho aquell any 1980 va ser Rock With You, que de fet no és una composició seva, sinó d'en Rod Temperton, que poc després li compondrà Thriller. Però aquesta és una altra història i ha de ser explicada en una altra ocasió. Bé, en veiem en aquest disc reminiscències disco, subtils, ja que el disco està ja en franca decadència i va comptar amb un videoclip minimalista, però icònic. El cantant, vestit amb un mono brillant, veia endavant un fons estrellat. Va, no ho allarguem més. Rock Me With You, Michael Jackson.

Però recordem, ja us he dit, que l'any 1980 Michael Jackson encara no era un artista en solitari, sinó que encara era membre del grup amb els seus germans, encara era un membre de The Jacksons. Tot plegat s'allargaria fins a mitjans de la dècada dels anys 80 i generaria conflictes i situacions curioses. Però quedem-nos a l'any que ens ocupa, el 1980. Aquell any, The Jacksons, recordem els germans Jackie, Tito, Marlon, Randy i naturalment en Michael, estaven en plena evolució artística. Recordem que el 1975 van deixar Motown i van establir-se amb la discogràfica Epic Records. I el seu anterior LP, Destiny, de 1978, era un treball amb molta influència de la música disco i tenia hits que els tornaven als grans moments del grup, com Blame It on the Boogie. El seu àlbum Triumph, el del 1980, va marcar un moment clau, amb un so més madur i una producció més sofisticada i una tendència, sí, amb el rebuf de la música disco, però tot abandonant els cànons d'aquell estil que ja es veia una mica caducat. El disc va arribar a vendre 3 milions de còpies, que, bé, comparat amb els 20 milions de Off the Wall, podria semblar poc, però que déu-n'hi-do. En Michael Jackson va fer la majoria de les veus principals i composicions. Curiosament, el primer single i el gran hit d'aquest disc, Can You Feel It, també n'està acreditat com a autor en Jackie Jackson, junt amb el Michael. Can You Feel It va ser un tema pensat com una mena d'obertura èpica per les gires, amb uns arranjaments de corda que sí que recordaven el disco. El videoclip d'aquest tema va ser un dels videoclips més innovadors del moment, amb una producció visual avançada que va marcar tendència i, d'altra banda, era una experiència de megalomania, on els germans es mostraven com una mena de déus còsmics negres que concedien la pols d'or als terrícoles. Però funciona tant el videoclip com la cançó, i va resultar una obertura fantàstica pels concerts. I això que no va ser el primer single del disc, sinó el tercer. Els Jacksons no van fer gira al 1980, però sí que van fer la gira a l'any següent, al 1981, anomenada Triumph Tour. Doncs per promocionar, evidentment, l'àlbum Triumph, però també el Off the Wall d'en Michael. Així, deixaven clar, d'alguna manera, que les frivolitats en solitari d'en Michael eren part de l'entramat de la família. Aquesta pamema, ja us dic, encara mirarien d'allargar-la uns anys més, fins que es va veure que ja no era possible i que la dimensió artística de Michael transcendia tant la del grup, amb els seus germans, tant que ni es podien comparar. Però què puc dir-vos? El hit Can You Feel It em sembla un exercici d'estil excel·lent.

Seguint amb la nissaga Jackson, recordem que hi havia el germà que s'havia separat de la colla, en Jermaine, que no va continuar amb el grup quan aquests van decidir partir peres amb Motown Records. I això ho va fer, o no fer, perquè s'havia casat amb la filla de l'amo, d'en Berry Gordy. I aleshores, ell continuava sota de la disciplina de Motown, una empresa que estava patint certes dificultats. Berry Gordy, ja sabeu, el fundador de Motown, va tornar a implicar-se directament en la música després d'haver-se centrat en el cinema durant els anys 70. No és que Motown deixés de fer discos, ni molt menys. El que passa és que, bé, les tendències egocèntriques d'en Berry Gordy passaven per fer una empresa doncs, multisectorial i volia enfocar-se en el cinema, cosa que no li va sortir tan bé i aleshores doncs va decidir tornar. I una de les seves decisions va ser substituir el baterà executiu Michael Ruskin pel Jay Lass, que era un professional amb experiència en indústria geogràfica, perquè necessitaven fer una sacsejada, ja que la divisió musical de Motown va perdre uns 3 milions de dòlars i altres divisions, a cinema, estudis, doncs també estaven en dèficit. I per si fos poc, es rumorejava que la Diana Ross podria deixar el segell, ja que el seu contracte estava a punt d'expirar. Però ja en parlarem, de la Diana. A Motown encara mantenir bons llançaments, amb noms com la mencionava Diana Ross, la Stevie Wonder, els Temptations, que van tornar al 1980, els Commodores, o un Rick James, que es va consolidar com a estrella del funk i que va arribar a fer gira amb Prince. I per si fos poc, Motown en aquell any va guanyar una demanda contra els Jacksons, que havien deixat el segell doncs, 5 anys abans. En definitiva, malgrat els problemes financers, Motown seguia sent una icona cultural amb artistes que dominaven les llistes i, sobretot, les gires. Però tornant al Jermaine Jackson, l'any 1980 va ser especialment significatiu per ell, ja que va consolidar la seva carrera com a artista en solitari dins aquest segell. Després de decidir doncs, quedar-se a Motown, quan els seus germans van marxar cap a Epic Records, en Jermaine va publicar el senzill Let's Get Serious, produït per la Stevie Wonder, que es va convertir en un gran èxit. Va arribar al número 1 de la llista d'R&B i al número 9 del Billboard. Recordeu que encara teníem una llista de negres, la de R&B, i una llista de blancs. Aquest tema, aquest Let's Get Serious, va marcar un canvi en el seu estil, amb un so més madur i amb influències funk. Aquell mateix any, aquell mateix 1980, també va publicar l'àlbum Jermaine, que incloia col·laboracions amb músics de renom com en Herbie Hancock i fins i tot una aparició no acreditada de la Stevie Wonder tocant l'harmònica. L'àlbum, en general, va tenir una bona acollida. Musicalment, doncs ja us dic, el Jermaine va combinar soul, pop i funk amb una producció refinada, mostrant una evolució clara respecte als seus treballs anteriors. Tot plegat, doncs va fer que 1980 fos un any clau de la seva trajectòria artística i durant uns moments va semblar que en Jermaine Jackson podria ser un nom a l'alçada del seu germà Michael, el seu germà més famós. Spoiler, no va acabar sent així. Però per a posteritat queda un single com aquest Let's Get Serious.

que la música disco, tal com l'enteníem, ja quedava una miqueta obsoleta en aquell 1980, sembla una evidència. Ja no era el so explosiu modern, allò que tothom desitjava escoltar i, sobretot, ballar. Però, ni de bon tros, això vol dir que el 1980 ja no hi hagués

història, va fer explotar els discos provocant una invasió del camp per part de milers de fans. El segon partit, doncs, fins i tot va haver de ser cancel·lat per motius de seguretat. Aquesta aparent xurrada del disco Demolition Night és vist com un símbol del declivi sobtat de la música disco als Estats Units. Val a dir que, tot i que alguns ho van a considerar com una protesta musical, altres han assenyalat que l'esdeveniment també va tenir connotacions racistes i homòfobes, ja que la música disco estava fortament associada en comunitats afroamericanes, llatines i amb els homosexuals. El que ja veiem és un cert canvi de tendències a la música disco. Ja no és el disco maximalista de seccions de vent i seccions de corda de tot superlatiu, sinó que hi ha una paulatina introducció d'elements electrònics, segurament per moda, també per una influència de corrents que venien d'Europa, que no estaven anclats al funk i experimentaven amb una incipient electrònica, i segurament també per necessitat. I és que enregistrar disco era molt car. Així, el 1980 triomfa un hit com Funky Town, del projecte que duia per nom Lips Inc. Alguna cosa així com Llavis S.A. La cançó doncs combina ritmes disco també amb sintetitzadors electrònics, cosa que li dona un so molt futurista per l'època. La seva veu principal és d'una senyora que se'n deia Cynthia Johnson, que també toca el saxo, tot i que aquests Lips Inc. eren bàsicament un projecte d'estudi creat pel productor Steven Greenberg. El tema doncs expressa el desig de marxar d'un lloc avorrit. Probablement refereix a Minneapolis, allà d'on era el grup, cap a una ciutat més vibrant i plena de música Funky Town. Aquesta és considerada una de les darreres grans cançons de disco abans del declivi absolut del gènere. Avui dia ha estat utilitzada en pel·lícules, sèries, anuncis i videojocs, convertint-se en una peça cultural reconeixible, quasi fins a l'avorriment. Tot i l'èxit de Funky Town, els Lips Inc. no van aconseguir repetir mai més el mateix nivell de popularitat amb altres temes i es van quedar amb un hit fugaç, un one-hit wonder de manual.

Amb una línia similar, tenim un altre hit fugaz que combinava el disco amb sintetitzadors i que també ho va patar el 1980, tot i ser un tema realment publicat l'any anterior, però el seu recorregut va ser durant el 80. Parlo del tema Ring My Bell, d'Anita Ward. Anita Ward és una cantant afroamericana de Memphis, estat de Tennessee. Sempre s'ha dit Memphis, Tennessee, suposo que per la cançó. En fi, Ring My Bell va ser el seu únic gran èxit internacional. Un altre cop, tot un exemple de One Hit Wonder. Tot i això, la cançó va tenir un impacte enorme dins el disco. El tema destaca per l'ús d'efectes, un cop més, efectes electrònics, com el so de les campanetes, que reforça el títol. També junt amb la base rítmica disco, el baix potent i tal, però compta també amb els mateixos efectes de sintetitzadors brillants i una veu suau però enganxifosa. Va arribar a ser número 1 del Billboard de Blancs, diguem-ho així, i també va triomfar internacionalment. Avui dia, un cop més, és carn de banda sonora per anuncis o cortinetes televisives, però, escolteu, no sonava pas malament.

I durant els episodis dedicats al Giorgio Moroder que vam fer aquest estiu, que podeu trobar a l'arxiu de Bartiki a la iVox, vam parlar d'Irene Cara, una cantant que va interpretar i va coescriure amb l'italià el tema Flashdance, What a Feeling, que els hi va valer un premi Oscar. Per això va ser el 1983, i el 1980 que ens ocupa aquest vespre, les coses eren d'una altra manera. El gran èxit de l'Irene Cara al 1980 va ser el tema Fame, o senzillament Fama, com es va conèixer per aquí, degut a la seva condició de banda sonora d'una pel·lícula que va esdevenir també sèrie televisiva i que va ser molt popular a la dècada dels 80. Així, la cançó Fame, o sigui, interpretada per l'Irene Cara, va ser publicada el 1980 com a tema principal, doncs, a la pel·lícula homònima Fame. Aleshores, ja us dic, encara pel·lícula i no sèrie, que retratava la vida d'estudiants d'una escola d'arts escèniques a Nova York. Amb una melodia vibrant i una lletra inspiradora, la cançó expressa el desig de triomfar, de ser reconegut i de, com canta, viure per sempre a través de l'art. Irene Cara, que també actuava a la pel·lícula, feia el paper de la Coco Hernández, va captivar el públic amb la seva veu poderosa i la seva presència escènica i, de fet, Fame va guanyar l'Oscar a la millor cançó original i es va convertir en una mena d'himne per generacions d'artistes joves. Jo sí que la cançó va tenir un gran èxit internacional i va consolidar l'Irene Cara com una figura destacada dels anys 80, especialment quan va tenir també el seu altre gran èxit, aquell Flashdance, What a Feeling. Jo us vaig explicar, però, que la carrera de l'Irene Cara va tenir un final abrupte, especialment si considerem que va ser una senyora que va guanyar 2 premis Oscar en 3 anys, on podia pensar, doncs, que ho petaria durant anys, i no va ser així. Recordem molt ràpidament que, després del seu moment de glòria, l'Irene Cara va entrar en una batalla legal amb el productor discogràfic Al Curry, a qui va acusar d'haver-la manipulat en contractes injustos que li van fer perdre ingressos significatius en royalties. Aquesta disputa va afectar greument la seva carrera, ja que va quedar marginada de la indústria musical durant anys. Tot plegat, combinat amb una gestió, diguem-ne, poc encertada de la seva carrera i l'evolució, la pròpia evolució del panorama musical, va fer que l'Irene Cara es convertís en una figura de culte més que no pas en una estrella consolidada a llarg termini. Però pel record queda el seu hit de 1980, Fame.

0: Però som als anys 80 i és evident que parlar de música negra als anys 80 ens ha de portar al hip-hop. Portem ja uns episodis mencionant el naixement del hip-hop i com va sortint dels barris i com va fent-se un lloc a les ràdios i als discos. Dic això dels discos perquè recordem que no s'enregistraven discos de hip-hop fins a molt avançat als 70 i quasi als 80. Però bé, paulatinament, a poc a poc, es va fer un lloc al gust del col·lectiu, al gust del públic en general. Quan parlem de les arrels del hip-hop, un dels noms que no pot faltar és el Curtis Blow. I si hi ha una cançó que marca un abans i un després, aquesta és The Breaks, publicada al 1980. No només va ser un hit, sinó que va ser la primera cançó de rap que va obtenir un disc d'or. Cosa que en aquell moment era impensable per un gènere que, com us dic, tot just començava a sortir dels carrers del Bronx i no s'enregistraven discos de hip-hop. Tot quedava en sessions, doncs, pel ball. És clar que avui dia, si sentim aquest The Breaks, és clar que sona carrinclona. No, millor dit, sona antiquada. És com si sentim un tema de Robert Johnson dels anys 30 i ho comparem, doncs, amb un hit de, posem pel cas, dels Queens of the Stone Age. En fi, The Breaks té una lletra més desenvolupada del que podria semblar a priori. La paraula breaks s'hi repeteix constantment, jugant amb els seus múltiples significats, des de les ruptures amoroses fins a moments difícils de la vida, passant pels breaks musicals que els DJs feien servir per fer ballar la gent. El que fa especial The Breaks és que, tot i ser una de les primeres cançons de rap comercials, doncs no perd l'essència del hip-hop original. No hi ha grans produccions ni efectes sofisticats. És Curtis Blow, un micro, una base funky i una actitud. I això, en aquell moment, era revolucionari. A més, la cançó va ajudar a consolidar la figura de l'MC com a protagonista, deixant una mica enrere el DJ, que fins llavors era la figura central d'aquest gènere. La cançó The Breaks, de Curtis Blow, no utilitza cap sample pregravat, com era habitual en molts temes de hip-hop de l'època i, evidentment, de l'actualitat. En lloc d'això, The Breaks fa servir un ritme funky. Aquest ritme que la sustenta és original. És compost expressament per a la producció del tema. Això la fa destacar com una de les primeres cançons de rap, amb una base pròpia, sense reutilitzar fragments d'altres cançons. És possible que en enregistrar la cançó decidissin tirar d'una base musical original per no tenir problemes legals, malgrat que ja hem vist amb anterioritat que el marc legal de l'ús de samples doncs arribaria molt més tard. Tot i que sí que és cert que durant anys s'ha especulat que podria haver samplejat el Long Train Running dels Doobie Brothers, però això no és cert. La confusió ve del groove similar per The Breaks, va ser creada des de zero. Hi ha una anècdota que és significativa per qualsevol... pel que defineix un canvi de paradigma. Com qualsevol artista negre amb un hit, en Curtis Blow, és convidat al programa Soul Train, programa de televisió, al qual li van dedicar un episodi durant la primera temporada de Bartiki. Si veieu les imatges, encara advertim un escenari amb llums i aspecte de discoteca de febre del dissabte nit. I molt de cabell afro entre el públic. Al final de l'actuació de Curtis Blow a Soul Train, on interpreta The Breaks sense músics, ell, com a MC, es palpa l'atenció. El públic està entusiasmat, però en Don Cornelius, el presentador, puja en silenci a l'escenari i acaba dient-li que, bé, que està encantat de tenir-lo al programa, però que personalment no és el seu estil. Fins i tot en Curtis Blow reconeixia que fins a aquell moment era el DJ qui era l'estrella del hip-hop. Ara, l'MC li roba definitivament el protagonisme. Òbviament, seguirem veient un tio girant els plats al fons de l'escenari i ballarins movent-se als costats. Però ara qui mana és el tio de les rimes. Va, sentim Curtis Blow, The Breaks.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are The Breaks.

I com acostumem a fer, ara anem a mirar la música negra que es feia d'altres latituds fora dels Estats Units. Ara que són 8:15 i ja hem travessat l'equador del programa d'avui. I ens anem a les Illes Britàniques. L'any 1980, el Regne Unit vivia una època convulsa. Atur disparat, tensions racials, els disturbis als carrers... I enmig d'aquest panorama, la música ska resurgia amb força, convertint-se en una mena de banda sonora d'una generació que volia expressar el seu malestar, però també celebrar la diversitat. El moviment Two-Tone, que barrejava l'ska jamaicà dels anys 60 amb el punk britànic, va ser clau. I al capdavant hi havia The Specials. Aturem-nos un moment en això de Two-Tone. El nom prové del segell discogràfic Two-Tone Records, fundat per Jerry Dammers, el teclista de The Specials, i el seu logotip, un home vestit amb un vestit i un barret en blanc i negre, simbolitzava aquesta unió racial. Segur que no heu vist aquell logotip, és molt famós. També acostumava a anar junt amb una sanefa d'aquesta d'escacs en quadres blancs i negres. Era molt, molt, molt típic. Tornant a The Specials. The Specials era un grup multiracial format per 7 membres, amb 5 blancs i 2 negres, un d'ells el cantant Neville Staple. Aquest grup de Coventry no només feia música per ballar, sinó que posava el dit a la nafra. El seu hit Ghost Town és un exemple clar. Baixa les revolucions una miqueta del seu ska amb un ritme hipnòtic, gairebé fantasmal. La cançó parla d'una ciutat deserta, sense feina, sense esperança, on les discoteques tanquen i la gent es queda a casa. No és casualitat que sortís just quan esclataven els disturbis a Brixton, Liverpool i Manchester. Però The Specials no estaven sols. Altres grups com Madness, The Selector, The Beat i Bad Manners formaven part d'aquesta onada de Two-Tone. Cadascú amb el seu estil, però compartien una cosa, la voluntat de barrejar cultures, de fer música multiracial i de parlar clar. El ska britànic de 1980 no era només revival, era resistència, era comunitat. I aquesta Ghost Town que ara sona és potser una de les cançons més icòniques d'aquell moment.

I com acostuma a passar-nos des de fa ja diversos episodis en aquesta història de la música negra, aquí al Bar Tiki de Ràdio Mollet, anem a parlar de reggae i toca fer menció a un clàssic d'aquesta sèrie, en Bob Marley. I és normal, el 1980 en Bob Marley és ja una figura global, admirada a Occident, o al primer món, però també al tercer món. La seva influència, per exemple, al continent africà era major que la de moltes de les figures que hem anat mencionant setmana rere setmana. I sorgeixen ja a la dècada dels 80 artistes de reggae africà, com l'ivorià Alpha Blondy, anomenat precisament el Bob Marley Africà. L'any 1980 va ser un any significatiu a la vida de Bob Marley, marcat per èxits musicals, una gira mundial, però també per la lluita contra una malaltia que ja avança silenciosament. Jo us en vaig parlar la setmana passada a l'episodi de Música i Futbol, que li havien detectat una forma agressiva de càncer de pell. A la primavera d'aquell any, Bob Marley va publicar Uprising, el que seria el seu últim àlbum d'estudi, que inclou temes profuns com Redemption Song, una reflexió sobre la llibertat i la mortalitat, i també la celebèrrima Could You Be Loved, amb un ritme més ballable, però igualment carregada de missatge. Amb aquest àlbum, en Bob Marley va iniciar la Uprising Tour, la seva última gira mundial. Va actuar a ciutats europees, entre d'elles Barcelona, on va fer un concert a la plaça de toros monumental el 30 de juny. Va ser una gira multitudinària, amb més de 100.000 persones en alguns concerts, i va culminar als Estats Units amb actuacions al Madison Square Garden i finalment a Pittsburgh, el 23 de setembre, que seria el darrer concert de la seva vida. Durant la gira, en Marley ja patia els efectes d'un càncer que s'havia estès. Tot i el dolor, va continuar actuant amb una força impressionant. El col·lapse a Central Park, jo us vaig explicar, va ser un senyal clar que la seva salut empitjorava, però ell va voler acomiadar-se al públic amb dignitat. L'any 1980, doncs, va ser el cant de signe d'un artista que, tot i la malaltia, va deixar un llegat musical i espiritual que encara ressona. Volia posar el tema Redemption Song. A diferència de moltes de les seves cançons, aquesta és interpretada només amb veu i guitarra acústica, sense la banda de suport habitual, cosa que li dona un caràcter íntim i reflexiu. La lletra és una crida a l'alliberament mental i espiritual. Diu: "Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds." Aquesta frase, que és una frase que va treure d'un discurs d'en Marcus Garvey, resumeix el missatge central de la cançó. La llibertat no només és física o política, sinó també interior. Marley va escriure Redemption Song en un moment en el que ja sabia que patia una malaltia greu, i això li donava un to gairebé testamentari, com si fos un comiat poètic.

Si tornem als Estats Units, encara tenim el 1980, doncs una sèrie de patums de la música negra que tornen d'actualitat amb l'inici de la nova dècada. El 1980 va ser també un any potent a la trajectòria de l'Stevie Wonder, tant pel seu retorn musical com pel seu compromís social. Després d'haver fet un àlbum experimental que no va tenir gaire èxit, aquell Journey Through the Secret Life of Plants del 1979, la Stevie Wonder va publicar el 80 Hotter Than July, un disc que combinava funk, soul i reggae i que contenia dos temes especialment significatius, Master Blaster i Happy Birthday. Comencem aquest Happy Birthday. Aquest tema no és només una cançó festiva. En realitat és una crida política. La Stevie Wonder la va escriure com a part de la seva campanya per convertir el 15 de gener, aniversari de Martin Luther King, en un festiu nacional als Estats Units. Durant anys, en la Stevie Wonder va dedicar gires, actes i recursos a aquesta causa que finalment va triomfar el 1983 quan el president Ronald Reagan va signar la llei que establia el Martin Luther King Day, que és un dels pocs dies festius que hi ha al calendari dels Estats Units. I com a anècdota, va passar a ser la cançó que posaven els McDonald's quan les criatures celebraven els seus aniversaris. És a dir, una miqueta com el cumpleaños feliz dels parxís que fan aquí, però amb l'Stevie Wonder. De tota manera, el gran hit de Stevie Wonder del 80, però va ser Master Blaster, una cançó inspirada per la seva amistat precisament amb Bob Marley i molt propera al reggae. Master Blaster és una celebració de la música reggae i del missatge de pau i unitat que el Bob Marley representava, i té, evidentment, referències directes amb ell, amb el Marley, i també a la llibertat de Zimbabwe. Recordem que en 1980 Zimbabwe es va independitzar del domini colonial britànic, després d'uns anys de lluita contra el règim racista de Rhodèsia. Aquesta independència va ser vista com una victòria per la llibertat i la justícia racial a Àfrica. La Stevie Wonder volia fer un gran concert junt amb el Bob Marley, però la malaltia del cantant jamaicà ho va impedir. Tot i això, Master Blaster es va convertir en un èxit internacional i, de pas, va tornar a l'artista a l'èxit després de les darreres ensopegades. Diferent serà la direcció que prendrà la seva música als anys posteriors a la dècada, però ja en parlarem quan toqui. Per ara sentim Master Blaster.

I seguim amb més noms grans que ja venien de triomfar la dècada anterior. L'any 1980 també va ser un moment d'or per Kool & The Gang, marcat pel llançament de la seva, jo diria que la seva cançó més emblemàtica, Celebration. Després de l'èxit de Ladies Night del 1979, la banda va consolidar el seu estil festiu i accessible, més accessible del que era abans, amb Celebrate, un àlbum que combinava funk, soul i pop amb un missatge universal de festa i de comunitat. Aquest tema, aquest Celebration, va ser una cançó escrita col·lectivament pel grup amb una inspiració espiritual. En Ronald Bell, el cofundador i saxofonista de la banda, va explicar que la idea li va venir llegint un passatge del Coran on els àngels celebren la creació d'Adam. Això el va portar a escriure a la línia Everyone Around the World, Come On, que es convertiria en el cor de la cançó. La veritat és que tot preparant el programa m'he trobat amb aquesta anècdota i em sembla ben curiós que una cançó que mundialment ha adoptat un significat festiu vingui d'un aspecte religiós islàmic. Musicalment, Celebration és un funk, tirant cap a disco, però partint dels elements fonamentals del funk, el compàs 4x4 i l'ús del downbeat. Recordareu fer un èmfasi al primer temps, que en aquesta cançó ho veiem perquè ho marca el bombo de la bateria i el baix també entra en aquest primer temps. I a nivell de popularitat, segurament podríem dir que és el hit més popular, ja us he dit, de Kool & The Gang. I això que en tenien molts, a part de la mencionada Ladies Night, també hi ha hitassos com Get Down On It o Jungle Boogie. Aquesta Celebration va ser publicada, ja us dic, a la tardor de 1980 i va esdevenir una mena d'himne global, utilitzat en casaments, aniversaris, esdeveniments esportius i fins i tot en celebracions nacionals, com l'alliberament dels hostatges nord-americans a l'Iran després d'aquella crisi que podem veure reflectida a la pel·lícula Argo. Anem a sentir Celebration.

I el 1980 també trobem a una diva que torna amb força, la Diana Ross. Tot i haver passat anys a sobre d'un escenari i haver tingut grans èxits i també alguns fracassos, però bé, més èxits que fracassos, ella només en té 36 anys aquell 1980. És un any que significa un punt d'inflexió per la Diana Ross, tant la seva carrera musical com la seva imatge artística. Després d'uns anyets amb uns èxits moderats des de mitjans dels 70, la Ross fa un gir sonor amb l'àlbum Diana, un disc produït per Nile Rodgers i el Bernard Edwards, tots dos els membres del grup Chic, els líders del disco funk del moment. No tornarem a insistir gaire més en la importància d'aquest parell a la música negra, i sobretot en Nile Rodgers, que serà darrere de molts dels hits dels 80, però no ens avancem. A la pròpia portada del disc, la Diana Ross mostra una imatge sensual, com gairebé mai no s'havia mostrat la Diana Ross. El tema estrella del disc, Upside Down, es va publicar al juny del 1980 i va esdevenir un èxit immediat. La cançó combina un estil, doncs aquest estil disco-funk que feien molt els Chic, una producció sofisticada, clàssica del duo Rodgers i Edwards, i una lletra que parla de la confusió emocional i atracció amb una relació tòxica. La Diana canta sobre un amant infidel que la fa sentir cap per avall, upside down, atrapada entre el desig i la decepció. Aleshores, bé, doncs tot i el to festiu de la música, la lletra té una càrrega emocional profunda. Musicalment, Upside Down destaca per un baix pulsant i rítmic marca de la casa, marca de Chic, i una estructura clara un cop més en compàs 4x4 amb el downbeat propi de la música de ball. I, evidentment, doncs té aquesta producció elegant, doncs, que combina metalls, guitarres rítmiques, però també sintetitzadors. Ja veiem que això d'introduir sintetitzadors doncs està sent una constant i lo que te rondaré. En fi, la cançó va arribar al número 1 del Billboard, la llista dels blancs. Tot i l'èxit, el procés creatiu va ser tens. Diana Ross no estava satisfeta amb la primera versió de l'àlbum i va demanar a Motown que deixés remesclar-lo amb Russ Terrana, un enginyer de confiança. Això va generar conflictes amb el Nile Rodgers i el Bernard Edwards, però finalment es van mantenir els crèdits de producció originals. El resultat doncs, va ser un disc que, tot i les tensions, va marcar un renaixement artístic per Diana Ross.

I ja ens anirem amb un hit que jo diria que inesperat per part del George Benson. I dic inesperat perquè George Benson venia del jazz. Ell era un guitarrista virtuós de jazz que va gravar el seu primer senzill als 10 anys sota el nom de Little Georgie. Durant els anys 60 i 70, en Benson va gravar diversos àlbums de jazz modern, diguem-ne. De fet, va anar de la mà d'una lluminària com en Miles Davis. El seu gran èxit va arribar amb Breezin, un àlbum de 1976 que va combinar jazz wow amb pop i soul. Poc a veure amb els experiments del seu mestre Miles Davis. El rotllo del George Benson era molt més pop i molt menys experimental. En Benson és famós per cantar fent scat, alhora que toca la guitarra, creant una fusió vocal-instrumental molt característica. Però pocs haguessin predit que tindria un hit a les llistes, amb el llançament del seu àlbum Give Me the Night, produït per Quincy Jones i escrit en gran part pel Rod Temperton. Ja hem parlat d'ell a principi del programa, el mateix compositor de temes com Rock With You i Thriller de Michael Jackson. Aquest disc, aquest Give Me The Night, va representar, diguem-ne, que la fusió perfecta entre jazz, rhythm and blues, soul i disco, i definitivament va portar en Benson, en George Benson, a un públic molt més ampli. El tema principal, aquest homònim Give Me The Night, és una celebració de plaer de sortir de nit. La cançó té un groove sofisticat, una base rítmica funky, sintetitzadors brillants, metalls elegants i, sobretot, una guitarra fluida que Benson interpreta amb la seva habitual mestria. La veu principal es combina amb els cors i va creant, doncs, una atmosfera molt particular. La producció de Quincy Jones és refinada, com acostumava a ser, amb detalls com l'ús de l'eco a la guitarra i capes de sintetitzadors que donen profunditat al so. En definitiva, aquest Give Me The Night va ser un èxit rotund. I amb aquest tema, en George Benson va demostrar que podia transcendir el jazz i connectar amb el gran públic, tot mantenint, això sí, la seva elegància musical. I va, ara sí, marxem amb elegància. Give Me The Night, George Benson.

0: I com us deia, ja marxem. Marxem amb elegància, tanquem un programa on ves per on, i sense que et sigui un tio mal conegut, almenys pel nom, i segurament sense que ningú pugui posar-li cara, han sonat no una, sinó dues cançons de Rod Temperton. I ja hem encetat un nou capítol de la nostra sèrie de música negra i una nova dècada. I nosaltres tornem aviat amb l'any 1981.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like, seguiu-nos i totes aquestes coses, perquè ara sí, ens anem, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions de qui us parla, Carlos Molina i de l'Ivan Núñez, que estava aquí al meu costat tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: S'ha de ser tolerant
2: amb les persones, però amb les idees. No es pot dir tot el que es pensa, s'ha de pensar molt bé el que es diu. Pere Lluís Font.

0: bona tarda a tothom, estimats oients. Això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Com esteu, noies? Canses de la tornada després de la magnífica Setmana Santa?
1: Jo crec que hauria de ser al revés, no? Plens d'energia després de la magnífica Setmana Santa.
0: Bueno, jo estic cansada, sincerament, eh? Avui us porto un joc que, com ja sabeu, jo sóc una aficionada a la música des que era molt petita. Així que he decidit posar-vos a prova a la vostra vida musical.
1: No em diguis que ens faràs un examen.
0: No, és un petit joc que he anomenat Qui sóc.
2: I de què tracta?
0: Doncs jo posaré el so d'un instrument i haurem d'endevinar de quin es tracta. Però giriu el guió, que si no és trampa. Vinga, va, comencem. Aquest és molt fàcil, no? Sabeu quin és? Vale, tenia... Bueno, sí, sabeu quin és, però teniu tres opcions. Melòdica, contrabaix o violí?
2: Violí.
3: El primer...
0: Melòdica, contrabaix o violí?
3: Melòdica.
4: La gaita.
3: Jo conec la marimba.
0: Bueno, doncs és el violí. El violí és un instrument de corda fregada, de quatre cordes, és el més agut de la seva família, perquè... Els instruments es divideixen per famílies. I està afinat per quintes. Bueno, xorrada. És clau en la música clàssica perquè segurament és l'instrument que tothom coneix. Bueno, seguim amb el següent. Vale, què creieu que és? Flauta de bec, saxòfon o oboè?
1: Doncs mira, et diré oboè. Jo què sé.
0: Doncs sí, encertada. L'oboè és un instrument de vent fusta, de llengüeta doble. O sigui, és com una alla, una gralla, però gran i negra. A veure, la gralla també sona bé, però és que és molt estrident. Bé, la cançó que heu escoltat és Gravi els oboè. La vaig descobrir l'altre dia i la veritat m'agrada molt. És conegut pel seu so per entrant i dolç i és fonamental a l'orquestra simfònica per l'afinació. Continuem amb el següent.

0: creieu que és? Tuba, trompa o trompeta?
1: Tuba.
0: Doncs no, és la trompa, o corn francès. És un instrument de vent metall amb un tub enrotllat en espiral. És aquell que els hi fiquen una mà per dins
1: què?
0: Per aguantar-ho.
1: Què? Descarrants? No.
0: No, bueno. Té un so càlid i versàtil i el músic ha de posar la mà dreta dins de la campana per macitar el timbre. O sigui, bàsicament, és com si les trompetes els hi fiquen la... Ara mateix m'he oblidat del nom. Bueno, és com per controlar. Bueno, i el següent i últim...
2: Yeah. I think so.
3: You ready?
2: Yeah.
3: You're crushing her knee.
2: I was ready.

0: melòdica, acordió o bateria?
1: Què passa amb la melòdica, acordió?
0: No sé, jo que sé per què
2: sí, és. Jo també.
0: Segurament he pensat que no sabria el que era una melòdica. Bé, doncs l'acordió és un instrument de vent polifònic. Funciona amb una manxa central que subministra l'aire a les llengüetes. La mà dreta toca la melodia i l'esquerra fa els baixos i els acords. Bé, què us ha semblat el meu joc? A què és original?
1: Home, l'acordió és original.
0: Sí, o sigui, l'acordió trobo un instrument... És molt complicat de tocar. És que, en realitat...
1: Sí, sí. El Pablo toca el tambor.
3: Sí, no, per
1: què? El percussionista.
4: Sí,
0: bueno, doncs ara sí, passem amb les seccions. Va sortir Gazzara i ara en vols més. Se't veu a la cara, sí que en vols més. Tinc la casa clara, no s'escapa res.
5: Sé que estic això, brama.
0: Fa marxar a les 7.
6: Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
0: I de què ens parlaràs avui, Genís?
6: Doncs avui us parlaré de la Lídia. Dit això, comencem. Ens situem en l'últim dia abans de les vacances d'estiu. Tothom està molt emocionat, ja que després d'aquell dia tindrien uns mesos per relaxar-se. Però el que la Lídia no s'esperava era que aquell dia no seria tan divertit. Ella és professora i encara no havia corregit cap examen, ni de català ni de castellà. Quan fa unes hores que és a l'escola, el director li demana que vagi als seus despatx. Un cop allà, el director li pregunta: on són les notes dels exàmens? Què fas? A, li dius la veritat, que encara no has tingut temps de corregir-los. Bé, li menteixes i li dius que ja els tens tots corregits.
0: Li menteixes.
2: No, li dius la veritat.
1: No, li menteixes.
0: Guaya, menteix.
6: La Lídia decideix mentir, però el director ja ho sap. Abans de parlar amb ella, ha anat a mirar els exàmens per comprovar-ho. Se sent traït i li diu que té una hora i mitja per corregir-lo, o tot, per corregir-ho tot, o hi haurà conseqüències. Però la Lídia té un altre problema. Durant els primers 45 minuts d'aquella hora i mitja, havia de fer classe a tercer d'ESO. No pot corregir mentre explica. Li queden els següents 45 minuts lliures, però sap que en tan poc temps no en tindrà prou. Se li acudeixen dues idees. Què fas? A, si poses una pel·lícula de tercer i t'hi quedes dins corregint a tota màquina. B, es dones hora lliure i intentes corregir mentre ells fan el que volen.
0: Peli, no?
1: La U. És la més, la... és un recurs utilitzat pels professors.
0: Sí.
1: Jo l'he vist en pràctica.
6: Tris el que tris, els alumnes no et deixen concentrar-te, ximpleries, crits, etc. Al final, la Lídia els amenaça, que molesti i suspèn l'assignatura. Sembla que es calmen, però llavors porten castigat a l'Isaac, que s'ha de seure al costat de la Lídia, i no para de parlar. Quan acaba la classe, la Lídia només ha corregit la meitat dels de castellà, i encara fan tant tots els de català. De cop el truca el JL, el cap d'estudis, i demana que el substitueixi 15 minuts. Ella accepta perquè li sap greu dir que no, però la substitució s'allarga 25 minuts. Quan la Lídia torna a posar-se a corregir, s'adona que és impossible acabar. El director està a punt d'arribar. Què fas? A, es corregeixes ràpidament fent servir la IA. B, poses un 10 a tots els exàmens que et queden sense mirar-los.
2: IA.
0: Poses un 10.
1: La intel·ligència artificial.
2: Sí.
6: Intenta entrar al ChatGPT, però el wifi de l'escola no funciona amb l'aplicació i s'ha quedat sense dades de tant jugar al Candy Crush. Desesperada, acaba posant un 10 a tots els que falten per acabar abans. Després apareix el director i comença a revisar els exàmens un per un. Quan arriba els que tenen un 10, veu que hi ha errades i garrafals i que la nota no té sentit. S'enfada tant que la convida al moment. Què us ha semblat aquesta història? Alguna vegada us han posat una nota que no us mereixeu?
7: Que ojalá fos la real.
0: Sí, m'han ficat notes que no em mereixia, negativament.
7: Sí, jo també.
0: Però sí, història molt bona, crec que podria arribar a ser real.
6: Joder, per ti ja, tio.
0: No, no per la Lídia, sinó per els profes en general.
2: Hala.
1: Saluts, Lídia.
0: Sí, que et recuperi.
2: Hola, Lídia, que et posis bé.
0: Crec que no ens escoltarà.
2: No.
6: Està viendo el reality de les 6:30. Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retrobem la setmana que ve.

0: Bueno, hola a tots i a totes. Aquí estan els vostres representants favorits. Nosaltres som el Germà Bum Bum i estem aquí amb un nou programa de Recordem Història.
1: Avui parlarem sobre la missió Artemis II, ja que es va enlairar el passat 1 d'abril.
2: Ole, molt bé. Una secció digna.
0: Anda. Bueno, la missió d'Artemis II és el primer vol tripulat del programa Artemis de la NASA. El seu objectiu és enviar quatre astronautes al voltant de la Luna, sense aterrar, per provar que tots els sistemes funcionin.
3: A veure, un moment. És Artemis, no? No Artemis. Artemis. És Drúixola, eh? Que m'han donat la tabarra el trimestre passat, eh? Bueno, home, nois, però això de la Luna i no baixar-hi ja ho van fer els americans fa munt d'anys amb l'Apollo 8 i el 10, no?
0: Bueno, sí, tens raó, però és que es feia més de 50 anys que ningú s'hi apropava.
1: Exacte, imagina't anar fins allà i ni tan sols tocar-la. Per fer això, em quedo a casa veient l'atracament al Barça.
2: Totalment d'acord, eh? Per cert, l'àrbitre de l'Atlético de Madrid, Barça... anirà al Mundial de Futbol.
0: Bueno,
2: jo em veig un partit Marruecos a Espanya, eh?
0: La tripulació es va anunciar l'abril del 2023 i està formada per Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen.
3: No sé què són.
1: Va ser un moment històric perquè inclou la primera dona i la primera persona afroamericana en una missió lunar.
2: És interessant perquè no és casualitat, és a dir, han enviat una dona per mirar què li passarà amb la gravetat, eh?
1: Sí.
0: Ha estat un projecte...
2: No, el mateix, no tenen més probabilitat de tenir càncer. Un 20% més.
0: Ula.
2: Per la radioactivitat espacial.
3: Ostres, bueno, no ho sabia això.
0: Ha estat un projecte molt llarg i amb problemes importants com l'escut tèrmic defectuós, esquerdes o errors en el suport vital.
1: També va tenir molts retards. Finalment, es van endarrerir fins l'abril d'aquest 2026.
0: El coet Space Launch System i la neu Orion es van assemblar entre el 2024 i el 2025.
1: Durant la missió, ha sobrevolat la cara oculta de la Lluna. Sabeu que quan està allà darrere és quan es queden sense comunicacions? Diuen que l'han vist, el que han vist és impressionant. A més, han batut un rècord de distància des de la Terra amb més de 406.778 quilòmetres.
2: No anem al mil·límetre, que no és dibuix tècnic, Pablo. Però compte que aquest rècord el tenien els de l'Apollo 13 des de l'any 1970. Els de l'Artemis només els han superat per una miqueta amb la seva òrbita excèntrica.
3: I recordeu que els xinesos ja van aterrar un robot a la cara oculta el 2019. O sigui que tan oculta ja no està.
2: Bueno, però és que els xinesos, les seves sondes són més aviat primitives.
3: I per què no s'anuncia això tant com el...
2: Perquè és una sonda només, i això són persones.
3: Vale.
0: Clar. Però no és tot... no tot està bonic. Han tingut problemes amb ple vol, com per exemple que el sistema Vine es va congelar.
1: De fet, se suposa que l'Artemis II retorna avui mateix. La reentrada de l'atmosfera començarà aproximadament a les 8:54 d'aquesta nit.
0: Sí, però al final es
1: 53,
0: fa...
1: perdó.
0: Ah, bueno. Però es fa més famós un pot de Nutella que el propi llançament. En mitja transmissió en directe va sortir un pot de Nutella volant per la cabina.
2: Nutella, segur. Jo havia llegit que a la NASA tenien prohibit portar coses que pringuin tant per si s'espatllen els botons de la nau. Deuen ser un fake news o que l'astronauta era molt llaminer.
1: Bueno, i els salaris de l'astronauta són d'entre 10.000 i
3: 100.000. Hay un poco de diferencia, ¿eh?
1: I $160.000 l'any. Amb això jo agafo els calés i me'n vaig directe al casino.
0: Uau. Bueno, doncs tornem la setmana vinent amb més història. No, sí, amb més història, però no millor, perquè és impossible.
1: Adéu.

0: Molt bona tarda a tothom. Som nosaltres una setmana més a...
1: Qui té raó? Doncs avui us portem un debat sobre esports.
0: Exacte. Què és millor, el voleibol...
1: o el tennis?
0: Comencem.
1: A veure, Mary, el tennis és un dels esports individuals més exigents que hi ha perquè concentra tota la responsabilitat en una sola persona. Si perds, és culpa teva. A més, quan passa alguna cosa, no has perd l'errada o el problema d'una altra persona, ets tu.
0: Ahà, però aquesta mateixa individualitat és també la seva debilitat més gran. El tennis pot ser mentalment esgotador i solitari, ja que no hi ha un suport directe durant el joc. No diguis que no és general el companyerisme... que no és genial el companyerisme dins d'un equip. El vòlei i la sororitat, com a altres esports, és un punt super... superfinit.
2: Superdefinit, no?
0: No, super... És que, super no, no, això jo no he posat, no sé.
2: El corrector.
0: Bueno, eso.
1: Molt bé, molt bé. El protagonisme individual és menor, cosa que pot restar atractiu.
0: Atractiu.
1: Ah.
0: Atractiu.
1: Per als que busquen destacar personalment. Al tennis, tu ets el que mana i el que destaca. I si tant t'importa això del companyerisme, sempre podries jugar amb els dobles amb una altra persona.
0: I l'accessibilitat? No pots negar que el tennis és molt més complicat que el vòlei. Necessita pistes adequades, raquetes, pilotes i entrenadors especialitzats. Això converteix en un esport costós en comparació amb altres, restringint la seva pràctica massiva. El voleibol es pot practicar gairebé a qualsevol lloc, amb només una pilota i una xarxa, i a vegades ni la xarxa fa falta.
1: No parlem tampoc de professionals. Amb una pilota i una raqueta ja en tens prou, no? A més, el vòlei és molt menys popular i global. Això es reflecteix en el menor nombre de tornejos icònics amb prestigi mundial. Menys figures històriques que transcendeixen a la cultura popular i, en general, menys presència mediàtica.
0: Millor que decideixin els presentadors.
1: Sí, vinga, deixeu clar que el tennis és millor.
3: Jo, sincerament, no m'agrada ningú.
2: A veure,
1: molt bé, eh? Molt bé, presentadora.
2: A veure, jo he de dir...
0: Correcció.
2: Sí. Primer de tot, el voleibol és un esport que em sembla un dels més difícils tècnicament del món, però és que el problema
1: el
2: és
1: que... I el tenis
2: que...
1: El snake que sé que haces així.
0: Bueno, ja, no, també, però... és que el que diu és veritat perquè el voleibol has de tenir molta coordinació amb l'equip.
2: Em refereixo a que el tennis en una persona de nivell mitjà ja et pot semblar més atractiu que el voleibol. Però el voleibol en elit em sembla més interessant que el tennis.
0: Mm.
2: Perquè si tu mires un partit és espectacular i bueno, és un esport que necessita... És a dir, hi ha jugadors que només es dediquen a saltar per fer fintes i no toquen la pilota. Salten i ja està. Elit, és una exigència i una col·laboració d'equip brutal. Jo diria que voleibol. Però que m'agrada el tennis, també.
3: Es pot fer pot en blanc.
0: No.
3: És que trobo que els dos són molt avorrits.
4: Jo penso igual que tu.
0: Bueno, pues tenéis que hacer a los ojos cerrados, elegir uno, va.
4: Pues...
3: Tenis.
4: Volei.
0: Què has dit? Volei?
4: Volei.
0: Vale. És que ho sabia, és molt, molt, molt millor.
1: Molt bé, et donaré un premi tot.
0: Doncs això ha estat Qui té raó.
1: Ens trobem la setmana que ve amb un nou debat. Ah!

0: Benvinguts i benvingudes a la Llengua en Llengua, la secció més poliglota de la tal Pavó, liderada per mi, la Txell, i per mi, Raihana. Avui us porteu un nou idioma superinteressant, com cada setmana. Però avui l'idioma ha sigut escollit per la Txell, la meva companya.
1: Així que ja sabeu, si teniu alguna queixa, parleu amb mi.
0: I si voleu escollir l'idioma de la setmana vinent, només ens heu d'avisar. Ara sí, comencem amb la secció.
1: La frase que us portem avui és...
2: Điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.
3: Una altra cosa,

0: veu de la senyora?
1: No és traductor de Google.
0: Sí, no sé.
1: Sincerament... no sé, Vietnam? O sea, vietnamita?
0: Sí, sembla vietnamita. Sí. A més, la veu també.
1: Jo diria vietnamita.
2: Doncs, efectivament, l'idioma era el vietnamita.
0: Hola, el primer cop que adivinat!
2: És el primer cop que ho endevineu?
0: Sí. Sí, a la Sier, sí.
3: La Sier més d'un.
4: I per últim, on creieu que es parla aquest idioma?
0: A Vietnam.
1: Pues a Vietnam, però potser algun país més del sud-est asiàtic, no?
0: Sí.
2: Doncs sí, efectivament, al Vietnam. Sí.
4: El parlen aproximadament 89, entre 89 i 90 milions de persones i com a llengua materna uns 75 o 80 milions, òbviament.
2: El vietnamita pertany a la família de les llengües austroasiàtiques, tot i que té moltes paraules d'origen xinès, ja que va estar sota el domini de dinasties xineses durant gairebé 1000 anys.
4: A diferència d'altres idiomes del sud-est asiàtic que utilitzen alfabets complexos o caràcters, el vietnamita fa servir l'alfabet llatí.
2: Al segle XIX, Vietnam es va convertir en part de la Indoxina francesa. D'aquí prové l'alfabet llatí que fan servir avui.
4: Tot i fer servir l'alfabet llatí, les lletres F, J, W i Z no existeixen de manera natural en el seu sistema oficial.
2: A més, té 6 tons diferents al nord i 5 al sud. Una mateixa síl·laba pot significar coses totalment diferents segons l'entonació.
4: El vietnamita sovint es defineix com el bambú, flexibles però molt difícils de trencar.
2: Cosa que explica per què la seva cultura ha sobreviscut intacta a tantes influències externes.
4: Però bé, aquí acaba la nostra secció. Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
2: I que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre.

0: Som la Sara i l'Helena i us portem una nova Unpopular Opinion.
1: La d'avui és una molt famosa. La truita de patates amb ceba és molt millor que sense ceba.
0: Perdó! Això no és una opinió, això és un atac personal.
1: Helena, la ceba li dona més sabor. Sense ceba és només una truita de patates seca.
0: Seca? La ceba és horrible. La posis on la posis.
1: Helena, estic segura que l'única que pensa així ets tu.
0: Però Sara, és que és una combinació fastigosa.
1: Ei, un respecte.
0: Respecte a la truita de patates amb ceba? Mai.
2: Noies, sento interrompre, però hem de continuar amb el programa abans que això acabi en una discussió a cops de paella.
1: Tens raó. Perdó, és que l'Helena és molt passada.
0: Jo!
3: Va, va, va, comencem el debat a la taula.
0: D'acord. Jo estic d'acord amb l'Helena 100%.
4: No,
0: és que,
4: no.
5: Si ho vaig amb
0: molt
5: la Sara.
3: La truita de patates amb ceba té una textura...
0: curiosa.
3: No, té una textura més adequada.
0: No. Mira, si vols més textura, li fots xoriço. Si vols més sabor, li fots xoriço. Ja està. Ja està. Però ceba no, tio.
2: No,
0: és que la truita de patates tradicional catalana i espanyola va sense ceba.
5: Molt bé, Joana.
0: Sense ceba.
5: No estic segura, eh?
0: No, que sí, que no, que va sense ceba.
2: Que sí, que sí, que sí.
0: A veure, estem...
3: A veure, la Wikipedia.
0: Ui,
3: a veure, la tortilla espanyola o truita espanyola, truita d'ous amb patates i ceba en alguns casos.
0: En alguns casos.
3: Home, perquè cadascú ho posa com vol, que això és el debat.
0: Clar. Veus, és que la Wikipedia no ens ajuda.
3: Mira, truita de pataca i ceba és un dels noms. Sovint també amb ceba tallada, ara diu sovint. I d'altres sense ceba, les variacions.
0: No sé, però...
3: Sembla que no surt... Però a veure...
0: Clar, perquè si no la gent s'enfadaria amb la Wikipedia.
3: Però, segons... per exemple, la fotografia de la Wikipedia posa que és amb ceba.
6: Segons la IA de Google, diu la tortilla espanyola con cebolla és l'opció majoritària i favorita segons diverses enquestes.
0: O perquè la gent no té gust.
5: No, la gent té molt...
0: No, no. És molt millor sense ceba.
5: És millor.
0: No. Perdona, però la Joana pensa el mateix que jo, eh? La truita de patata sense ceba... És que... No, li has... És que... No, no, no.
3: A veure. La meva opinió és que... li dona una textura més aviat dolça i dolç i salat queda millor.
0: I només salat, però... Ja està bé, ja està bé.
5: Són pizzas.

0: si després ja et fas un entrepà o el que vulguis tu per acompanyar-la, no li cal la ceba.
1: Tomàquet, amb una mica de fuet...
0: Sí.
1: No, ceba fora. La,
0: sí, sí, sí.
1: La ceba pel sofregit dels macarrons.
0: Exacte.
1: No,
0: la ceba no li cal.
2: A veure, un sondeig per Coca-Cola el 2009 diu que un 71% dels enquestats considera millor la de ceba.
0: Perquè el 71% de la població no té
1: mal gust.
0: Sí, no. Sí, exacte.
3: I no sereu vosaltres.
0: Quan més rar, millor és. Doncs ja està.
3: Jo
0: quan més estrany, més rar, millor és.
1: La truita així, que es desfagi una mica, així, sí. Que es noti l'ou. Boníssima, boníssima. O sigui, no sé, o sigui, a mi em crea com... que me la puc menjar, la que té ceba, però...
0: Ai, jo no. És no que sé, no, jo en si no sóc fan de la truita amb patata, però si li poso ceba ja no puc. Ja no puc amb ceba.
1: No, no, però no. És que és, mal... és igual que la pizza com pilla. És que és lo... és
0: bé,
1: que estem parlant de lo mateix.
0: Doncs com era d'esperar, la truita de patates amb ceba hauria de ser il·legal de lo dolenta que és. Digueu el que digueu vosaltres.
2: Lulu.
3: Jo segueixo defensant-la. Doneu-li una oportunitat abans de jutjar.
0: O no. I us estalvieu el trauma.
3: Dramàtic.
0: Realista.
3: En fi, fins la setmana vinent.
0: Amb una nova secció de Unpopular Opinions.
1: Bueno, sí, definitivament...
3: Ara us deixem amb les notícies.
4: Festa Major 2026.
5: Un any més Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
4: Festa Major 2026.
6: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
7: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula Alta. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula Baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bueno, ja tornem a ser aquí després de la mitja part. Com deia, estàvem fent un debat interessant, però ja han fet molts debats avui. Avui us porto actualitat.
1: Com que actualitat?
0: Doncs sí, per actualitat esportiva. Aprofitant que aquest cap de setmana és la milla, mirem com estem de coneixements relatius a l'esport. Què us sembla?
2: A veure, jo fatal. Però m'agrada que informis sobre això.
1: Jo vull participar.
0: Per començar, una de ben senzilla. Qui va primer a la Lliga EA Sports?
3: Jo.
1: En la què?
3: El Barça.
0: Home, clar. Quin és aquest dubte? Primer de tots i gràcies a la victòria contra l'Atlético de Madrid. Molt bé, doncs, excel·lent, Genís. I ja que parlem del Barça masculí, donem-li una ullada a la competició femenina. Com va quedar el Futbol Club Barcelona al derbi de Pasqua?
1: Primer, 6-0. Jo vaig anar a aquest partit al Camp Nou. 6-0.
2: Sí,
0: voldria dir que va ser un partit excel·lent de les blaugranes passant per sobre del Badalona Women a la Liga F amb gol olímpic de Mapi León. I va marcar gol una del filial, també. Però l'esport no és només futbol. Fa poc va acabar el famós March Madness. Com es diu l'espanyol que va disputar i guanyar la final de la NCAA de bàsquet?
2: Pau Gasol.
0: Està retirat. El jove universitari Adai Mara, que apunta a ser el número 1 al draft de la NBA.
2: Felicitats.
0: Top, top. Adai Mara. Sí, a l'Aragón.
2: Sí.
0: Si canviem pilotes per bicicletes, tenim un nom que és sinònim de Déu al ciclisme. Qui em pot dir el nom del pentacampió del Tour de França?
2: Pogacar!
3: Joder, se me sabia.
0: Tadej Pogacar, exactament. L'eslové i enemic de Jonas Vingegaard. Bueno, una anècdota curiosa és que la Fiscalia belga ha denunciat 20 corredors del Tour de Flandes per creuar un pas a nivell en vermell. A Bèlgica es prenen la bicicleta molt seriosament. Finalment, ara mateix es celebra el torneig de candidats d'escacs. Qui és la jove estrella que ho està petant avui dia?
2: Gambit de Dama.
1: Así es lo mejor.
0: Això és una sèrie. És Jabokir Sindarov, un prodigi uzbek que va ser gran mestre amb 12 anys. És curiós com l'Uzbekistan destaca tant en escacs com a la boxa. Bé, i és hora de que passem a les accions.

0: Nois, com esteu? Avui viatgem fins a Nova York, però no per fer turisme precisament.
1: Avui parlem de David Berkowitz, conegut mundialment com el Son of Sam, fill de Sam.
0: Un cas que va provocar un pànic real a tota la ciutat durant l'estiu de la por.
1: David Berkowitz va néixer al 1953 i va ser adoptat de ben petit.
0: Ja durant la seva infància mostrava problemes de conducta i dificultats emocionals greus.
1: Se sentia rebutjat i tenia molts problemes per relacionar-se amb els altres.
0: Una sensació de soledat profunda que el va acompanyar tota la vida.
1: De jove, en Berkowitz entra a l'exèrcit i torna a Nova York. La seva ment acaba de fer fallida.
0: Comença a portar una vida solitària i cada cop més inestable en un apartament de Yonkers.
1: Allà és on desenvolupa idees estranyes i paranoiques.
0: Fins al punt de creure que forces demoníaques controlaven cada un dels seus moviments.
1: Entre el 1976 i el 1977, Berkowitz comet diversos atacs mortals per tota Nova York amb un revòlver de calibre 44.
0: Les víctimes solien ser parelles joves que eren dins dels seus cotxes a la nit.
1: La ciutat es va col·lapsar. Les noies es tallaven i es tenyien el cabell per no assemblar-se a les víctimes i la gent evitava sortir de nit.
0: Es va convertir en la caçada de l'home més mediàtica de la història de la ciutat.
1: Un dels aspectes més inquietants és que enviava cartes escrites a mà a la policia i als periodistes.
0: L'assignava com Son of Sam i deixava missatges que feien posar els pèls de punta.
1: Finalment, l'agost de 1977, la policia el deté.
0: I tot comença amb una pista gairebé ridícula, una multa d'aparcament.
1: Un detall minúscul que va resoldre un cas gegantí.
0: Resulta que ell havia rebut diverses multes d'estacionament en hores i llocs que coincidien exactament amb els escenaris dels crims.
1: Quan la policia el va envoltar al seu cotxe, ell només va somriure i va dir: "Hola, sóc en Sam".
0: Durant el judici, Berkowitz va afirmar que estava posseït.
1: Va arribar a dir que el gos del seu veí, un labrador negre que es deia Harvey, estava posseït per un dimoni i que era el gos qui li ordenava matar.
2: Ostres, que xungo, no? O sigui, has d'estar molt anat de l'olla per pensar que un gos... No, et diu ordres perquè...
3: Matis a gent.
2: Uf, no, que m'enrotllo.
1: Anys més tard va canviar la versió i va dir que ell només havia disparat a unes quantes persones.
0: I que la resta d'assassinats els havia comès una secta satànica de la qual ell formava part.
1: Molta gent, inclòs alguns investigadors, van començar a creure que potser no havia actuat sol.
0: De fet, el cas es va tornar a obrir l'any 1996 per investigar aquesta possible xarxa i, tècnicament, encara hi ha interrogants oberts.
1: Sigui com sigui, va ser declarat culpable i responsable dels seus actes.
0: Actualment compleix 6 cadenes perpètues consecutives a la presó de Shawangunk, a Nova York.
2: Ah, o sea, sigue vivo.
0: Sí, sí.
3: Bueno, 6 cadenes perpètues...
2: Vale, le queda.
4: Hasta que las ballenas bailen sevillanas.
1: Doncs fins aquí la nostra secció d'avui.
0: Ens veiem la setmana vinent amb un nou cas. Ah!

0: Nosaltres la veritat és que estem molt cansades, perquè després de les vacances s'ha fet molt pesat tornar a la rutina.
1: Bueno, oi jo de substituta us dic,
2: a vosaltres no us ha passat el mateix? És que jo em vaig despertar dimarts i no em podia creure que m'haguessin de tornar a classe, si ja semblava que estàvem a l'estiu.
3: Ja, o sigui, quina ràbia, o sigui, el dimarts em va fer una mandra llevar-me al matí, sí. Va ser com no.
1: A sobre jo tenia educació física les primeres dues hores.
2: Amb el Toni.
3: Jo mateix. Uah.
0: A mi em van fer el millor regal i no vaig haver d'anar a primera hora, però...
3: Hola, que bé.
1: Por favor, jo quiero això també.
0: De 8 a 9 tampoc hi ha tant.
4: Bé, ara el millor que podem fer és pensar en el poc que queda de curs.
0: Exacte. I avui volem parlar d'una cosa que hem anat anomenant, però no com cal.
2: No llegiu el guió. Teniu alguna idea de què pot ser?
1: A veure, girar-lo ahí.
0: Aviam, penseu en el que parlem normalment
3: del batxillerat.
5: Tipus col·le,
3: o sigui, de les coses que us passen.
5: De companys de classe, el pesao.
0: Bueno,
3: puede ser. No sé, d'alguna cosa de batxillerat que no sapiguem.
6: Dels exàmens.
3: Sí, alguna cosa així.
0: Quantes coses no hem parlat, bueno.
4: Bueno, avui li volem dedicar la secció a les persones que ens aguanten durant 6 hores cada dia.
2: Avui parlarem de diferents tipus de professors.
0: Els hem classificat en diferents grups segons les seves característiques.
4: Per exemple, podem començar amb el tipus professor doble cara.
2: A veure, això explico millor.
0: Vale, el professor doble cara és el que a classe és supersimpàtic, però després posa uns exàmens superdifícils.
4: El que passa normalment és que et confies perquè penses que l'examen serà com tot el que ha explicat també a classe, però després no té res a veure.
3: Uf, quin mal de cap.
4: O sigui que buam.
3: No t'esperes el que et vindrà, no?
4: Exacte. No, la Nuri no. Fa tal qual.
0: Sí, la Nuri és
4: exacte. És els mateixos exercicis que fas a classe, o sigui, no.
0: Que tampoc hi ha tants, aquests professors.
3: O sigui,
0: però...
3: tu pots estudiar una cosa que t'hagin fet a classe i després et fiquin com el més difícil.
1: No. Això jo crec que és més el JL.
5: Sí, a nosaltres sí. El JL ens va posar una
6: cosa. Però les accions del JL són molt divertits.
5: Sí, però...
3: Sí.
5: O una cosa de coses que no havíem estudiat.
1: Bueno...
4: Una cosa que és la que més per sobre ha passat, o sigui, la que menys ha entrat, menys hem fet, és el que més compta, o sigui, això em fica molt nerviosa.
1: Sí.
2: També podem parlar del profe col·lega.
6: Hombre, tenim experiència.
0: Jo la veritat és que aquests profes em costa molt tragar-los. O sea...
4: Aquests profes s'autodefineixen com un integrant més de la classe.
3: Mal.
0: I aquest és el problema. I és el que a mi em molesta un monton. Perquè la majoria de vegades els alumnes acaben manant per sobre el professor i tot es torna un descontrol.
3: Sí, ho hem viscut tots.
0: Sí,
3: ho hem viscut tots.
1: La veritat és que
0: ja segueix vivint i és...
1: Quins records.
4: Perquè està molt bé que tinguis confiança, que els hi tractis com un mes, que els entenguis.
0: Sí,
4: fins a un punt.
0: Bé, exacte.
4: Fins a un punt, perquè després li dones la mà i t'agafen el braç, com diuen els pares.
2: Doncs a mi aquests professors m'agraden molt, però n'hi ha uns que m'agraden encara més.
4: Ja sé de quins parles, dels professors psicòlegs. La típica que sempre se t'apropa i et pregunta com estàs. I tu a l'instant penses què he fet ja, no? Què m'ha passat o què estic fent malament.
0: Però al final descobreixes que no. Que l'únic que vol és saber com estàs i això està bé. Però molts cops aquesta pregunta innocent pot anar amb segones intencions.
2: Al cap d'aquest professor és assabentant-se de totes les xafarderies de l'institut.
0: Sigui el que sigui, i de la persona que sigui, ella o ell ho sabrà. No li importa perdre una classe sencera si és per això.
4: I això també va una mica junt amb qui li agrada explicar-li la teva vida.
0: Sí.
2: Durant les explicacions...
0: A mi m'han arribat a treure al mòbil fotos... de les seves filles o fills,
2: sí.
0: I a mi dir, no, ensenyem una foto de les teves germanes, i jo,
3: No. Déu meu.
4: O sigui, jo crec que ho fan perquè volen explicar la seva vida.
5: Sí,
4: o sigui...
5: sí, la Lídia i la...
6: No es diuen noms.
3: Sí, noms,
0: és general.
5: Pues una...
2: Este passa, però que ja no.
4: Canviem de
3: tema. Ara ja no ho expliques.
4: Canviem de tema. Un profe que sempre trobem... és el professor PowerPoint.
0: Totes les classes d'aquest professor es basen en llegir 50 diapositives d'un PowerPoint.
2: Que a més es nega a compartir, o copies a la velocitat de la llum o res.
4: Exactament. A mi passa que estic escrivint tot el PowerPoint i després és que el PowerPoint se lo inventa.
0: No, o PowerPoint amb tot ple de lletra i no et deixa temps de copiar. Déjame.
4: Sí, ja que no me'l
0: penjarà.
2: A mi em passava que tu li demanes ho penjaràs al cliquedo, no sé què, per mirar-nos després i a l'examen i tot allò. No, això amb la caixa és suficient. No, és suficient. La veritat no.
0: Bueno, I després hi ha la versió antiga d'aquest professor, que és el que només llegeix o fa que llegim els alumnes del llibre de text.
4: Mira, no. Això al col·le no ho feu fins que sortiu del col·le. O sigui...
0: Uf. Bueno, no, mentida, si es fa.
2: Sí, una... Sí.
4: Vale, amb una... Però és que és amb tot. O sigui...
6: Ah, vale.
4: És amb tot. Llegeixen el llibre, o sigui, no cal que vagi a classe perquè total, perquè m'hi llegeixin el que està en el llibre i ja m'ho llegeixo jo, saps? Perquè després igualment m'he de llegir a casa per fer-me el resum per estudiar. És que no em serveix de res.
3: Quina mandra. Això no és ensenyar. O sigui,
2: no.
3: Com està l'educació?
2: Això no és vocació.
3: No, és que els profes no són vocacionals. La majoria de profes d'institut van allà perquè tenen feina assegurada.
4: Bueno, tampoc ens podem deixar el profe que es nota que té favoritisme cap a certes persones de la classe.
2: I molta mania uns altres, cosa que no és gens justa.
0: El més curiós és que normalment no has de fer res per ser el seu escollit tan positivament com negativament.
4: Exacte. Un dia arribes a classe i decideixes que a tu li caus genial, però que a en Pepito li cau molt malament. I amb això aprovaràs o no?
3: A mi sempre em diuen que jo soc la favorita de tots els profes. Però...
7: A mi m'ho diuen tots els de la meva classe.
3: Sí, però no és veritat.
0: Mira, jo hi ha moments en què prefereixo fer la pilota a un profe a caure-li malament. Perquè dius, si així aproves, és que ja està, tio. I m'he d'igual que et diguin al final.
6: També hi ha profes que prefereixen un sexe a l'altre, eh?
4: Sí, mira, jo ara a la classe som tres noies, vale? Jo sento molt més favoritisme...
0: Cap a tu?
4: Cap als nois. Que cap als nois, sí.
0: Perquè els nois estan allà fent el burro i tu t'escolten.
4: També som més tranquil·les, hacem més per les nostres coses que després amb giro veig tots els nois que no sé el que semblen.
2: Doncs la veritat és que nosaltres tenim molts més tipus de professors, però no tenim més temps. Així que ara us deixem que en digueu algun vosaltres.
3: És que crec que els heu dit tots.
0: Uf, hi ha més, eh?
3: Sí?
0: Jo tenia un munt més. Però bueno, ara no me'n recordo.
3: Uf, no sé.
6: El profe de la classe pràctica.
0: Exacte.
6: El profe que creu que fent amb la classe pràctica, en comptes d'explicacions, és millor treballar i després tu ja et fas una idea del que has estat treballant, però no. Que no és el mateix que explicar-ho a la pissarra.
3: No sé, o sigui, almenys no se m'acudeix algun.
0: El profe que no explica, per exemple. Sí. Tu has de mirar a casa i...
2: El que escriu superràpid, també, i que després...
0: El que fa mala lletra!
2: El que fa mala lletra,
0: criminal!
3: El que no et deixa parlar. Sí, el
6: que té categoria diferent és el profe de plàstica.
2: Exacto. El que et deixa fer...
0: De tot.
3: Els profes de plàstica són els millors.
2: Sí.
0: També està el profe que té la veu així com supermonòtona i t'adorm sempre.
2: Sí.
4: O el que parla tan fluix que no s'escolta.
0: O la que crida. És que aquí hi ha de tot.
6: O el que repeteix una paraula tota l'estona.
4: Vale.
0: Bueno, doncs ha estat un programa molt divertit, eh?
4: Sí. Però hem de marxar.
2: Adéu.
8: I si no, i si no, i si no m'estima, cagar la vida, a cagar la vida. Ronyonines amunt, Don Chugorri, que estem aquí a la fresca.
6: Em diuen que ara farem un joc, però jo no tinc ni idea d'aquestes cançons.
0: És el de sempre.
6: La veritat és que em trec els cascos.
0: Ara, sí.
6: I us deixo treballar.
9: Hola, ja torneu a ser aquí i, com d'acostum, portem la nostra especialitat. El joc d'adivinar cançons per l'intro.
10: Però avui també haureu d'endevinar les cançons preferides d'un col·laborador i al final haureu de dir-nos de qui es tracta.
9: Vale?
4: Vale. Ai, jo no okay. Tinc cascos.
0: Si podeu posar pels altaveus tècnics, please.
9: Comencem la primera.
3: No.
0: Ai,
3: no. No, em sona molt.
0: No. Jo no tinc ni idea.
3: No.
9: No.
3: Ets tu, no, Joana?
0: Jo, si no sé ni
9: què. No podem dir qui és.
0: Anem, torneu a posar...
3: Buah, és que em sona molt a Doja Cat, tio.

0: No em sé. Però no sé com es diu la cançó.
1: Canta emotivament la lletra de la cançó.
0: Jo sé la cantant, que és la Raye, la de What is my husband, però la cançó no sé quina és, sincerament.
2: Doncs Raye, com tu has bé, com bé has dit, va escriure escapisme.
0: Ah, escapisme, vale.
2: En una cabana de troncs a Utah, al mig de l'hivern nevós, amb un amic fugint ràpidament per escapar dels problemes personals.
3: La cançó es va fer viral al TikTok al novembre del 2022 i va acabar al número 1 a llistes com la d'Irlanda i el Regne Unit, convertint-se en el seu èxit més gran com a artista independent.
2: Continuem la següent.
0: Què és això? Buah, no tinc ni idea.

0: sembla, va començar bé, però quan s'ha ficat a cantar...
1: És Bad Bunny, no?
2: Sí.
3: Un verano sin ti.
1: Molt bé.
4: Un verano sin ti de Bad Bunny és la cançó que dona títol al seu àlbum homònim, una peça emotiva sobre les ruptures amoroses i la malagnia d'un estiu sense l'ésser estimat, amb referències com Postes de sol a Elvisa i lletres com Alejandro Sanz con el corazón partido.
5: Va contribuir a l'èxit massiu de l'àlbum, que es va convertir en el més escoltat de la història de Spotify amb més de 2.000 milions de reproduccions.
4: Anem per un altre.
1: És la de... Na, na, na, na. No sé com es diu.
5: No sé com es diu. Sabeu la peli, almenys?
1: Que peli? La peli.
5: La peli.
1: De què peli sona, és això?
5: Si jo haguem de Wiz Khalifa i Charlie Puth es va escriure només en 10 minuts com a homenatge a Paul Walker després de que Atlantic Records contactés amb Charlie Puth per crear una melodia emotiva per Fast and Furious 7.
4: La cançó va batre rècords a Spotify.
1: No he vist ni la 1.
4: La cançó va batre rècords a Spotify amb més de 21 milions d'escoltes en una setmana i el seu vídeo ha superat els 5.000 milions de visualitzacions a YouTube, ser un dels més vistos de la història.
5: Continuem amb la següent.
1: M'encanta! És que no sé com es diu l'actor, tampoc. En plan,
5: l'actor? L'actor?
1: Vale. En plan, l'actor de Stranger Things. El fa del... M'he oblidat del nom, també.
5: És molt guapo.
1: Sí, sí, no, que sí, sé qui és.
5: Comença
1: el Steve. Steve. Però no me recordo com es diu.
5: End of Beginning de Joe, de G.O., Joe Carrier, de Stranger Things, va ser llançada el 2022 a l'àlbum Decide, que es va fer viral al TikTok el 2024 i va explotar globalment al final de Stranger Things el desembre de 2025, arribant al número 1 del Billboard Global 200 i desembarcant a Taylor Swift.
4: Tot i no ser una sèrie, els fans van adoptar com a himne de Déu el personatge de Steve Harrington, reflectint el seu significat sobre deixar enrere inicis i abraçar canvis personals.
5: A continuació, la part musical.
6: Nunca te he hablado de ella.
1: Rils B.
5: No me acuerdo de la cançó.
0: Una pregunta.
6: Yo nunca te he hablado de ella. Ella era como...
4: Lo que hay por aquí de Rils B, llançada el 2023. És una cançó profundament personal on l'artista es reflexiona sobre la pèrdua d'un amor, comparant-la amb una posta de sol i lamentant no haver-la valorat quan la seva mare ja l'havia avisat.
5: Amb lletres com Ser mejor es muy fácil i referències a TikToks. I recordar Nits del mar es va compartir en un himne de nostàlgia urbana que connecta amb els fans per la seva honestedat emocional.
4: Que no la perdé, ara sí, ja acabem amb l'última cançó i una de les meves preferides. Un tonto fue que la perdí. Ya no
1: te... ¿Es bé, també?
2: No, sí, que no. Te vaya bien.
1: Eso. ¡Molt bé!
5: Jolly que te vaya bien de Resby, llançada el 2021, és un himne de desamor on l'artista s'acomiada d'una ex que el va decebre, desitjant-li que te vaya bien, en un to sarcàstic mentre reflexiona sobre el temps perdut.
4: La cançó va explotar les xarxes socials immediatament després del seu llançament, convertir-se viral en TikTok gràcies a la seva lletra sobre traïció i superació personal. Pero solamente era la novedad. Te compro lo... Ja hem acabat. Qui creieu que ha escollit aquestes cançons? Voleu participar la setmana que ve?
1: No sé què és.
5: És molt fàcil.
7: Era molt fàcil, que he sigut jo.
1: La Lucía.
5: És molt fàcil. Aquest gust tan random només la Lucía.
1: La Lucía.
5: Sí, és molt bé. Molt bé. Doncs... Fins aquí la nostra secció. Ens veiem la setmana que ve amb més música.

0: bueno, una excepcional playlist, hem escoltat ara. Jo...
1: Tots són temazos, així.
0: Gràcies a mi, ho sé. Què ens portes per aquest final, l'Ariadna?
2: Avui us porto una tertúlia sobre un tema que ens toca a tots. Que feliços érem de petits.
0: O sigui, que comentarem coses de la nostra infància, oi?
3: Exacte.
2: He dit que fa aquest final perquè la meva germana ja s'ha fet gran i ha donat totes les seves joguines. M'ha fet recordar la meva preferida. Vosaltres en teníeu una o éreu dels que acumulaven les coses i es cansaven de seguida?
3: Ai, jo tenia un mico de peluix perquè de petita me semblava un mico. Ah. I llavors, pues eso.
4: Jo tenia un del meu hospital de quan era petita, que era un nen petit, que crec que era calvo perquè tenia càncer. I com era del meu hospital, doncs era el John Petit.
3: Ah. Tu, a cert, tenies algun?
0: Jo tinc molts pelutxos, però jo tinc el Mic i el Paddy del Dinotren.
3: Oh. Ah, i el Biribiri.
0: Una sèrie on s'aprenien coses.
3: El Biribiri.
0: Això ja no existeix.
3: El Dinotren.
0: Però era una sèrie on s'aprenien coses.
3: Que seriós el Dinotren, por favor.
0: Això ja no existeix.
3: Ara, vinga, següent.
2: Que no. Ara, a l'hora del pati, aprofitem per repassar pels exàmens o parlar.
0: Però a futbol.
2: A què jugàveu al pati de l'escola quan éreu petits?
0: A futbol.
3: A les bodes, tio.
4: A les bodes. Hòstia, és veritat.
3: A papàs.
4: És veritat. Jo, quan algú, tipus, sí. Algú es feia...
3: Les bodes.
4: No, avis, entre comillas. ¿Quién quiere ser el cura? ¿Quién es el...?
3: Sí, no, las bodas.
4: ¿Quién es no sé quién?
3: Llavors, hi havia el típic que es negava i tothom ho perseguia, el passeia el pobre nano, tio.
4: Sí, en veritat.
0: El pilla-pilla o el futbol.
3: A la corda, també.
4: Oh, no.
5: A fer amb la sorra.
3: Sí,
4: a fer sorra fina.
3: Sí.
4: Sorra fina.
5: I sorra, a fer boletes.
4: Així.
3: Sí.
5: La ara era experta en boletes.
3: A ping-pong.
4: Què hables?
3: Bueno, sí. Ara si no tenim... Bueno, a veure, ara tenim Netflix o Disney Plus, però abans havien d'encendre la tele i apagar perquè fessin els nostres dibuixos preferits. Bueno, tampoc. Quins eren els que mai us perdíeu?
0: Benny Holly.
3: Ja. Henry Danger.
4: No, Benny Holly.
3: Soy Luna.
0: Benny Holly, el viejo duende sabio.
3: Sí, soy Luna.
4: Los Grillos de la Gran Ciudad.
3: Oh, sí, los Grillos de la Gran Ciudad.
0: No, Benny Holly es una serie totalmente infravalorada. Sí, que va a una de cada 100 personas.
3: No, no,
4: mola
3: molt. Benny Holly.
4: Ladybug.
5: Ya, pero si es más de gran.
3: Sí.
4: Heidi, tío.
3: Heidi. El Pocoyo. Yo siempre miraba el Pocoyo. Molt patita.
4: Un peluix de la Eli, amb la seva mochilita.
3: Però, bueno, sí, també... Què més?
5: La Peppa Pig.
3: La Dora l'Exploradora, a mi m'encantava.
4: Però era tonta. Dora. Era molt tonta, tio. Jo veia així i digo... De què, hòstia?
3: Vale, però ara sí que després d'aquesta...
0: Avui dia veiem nens endollats a les pantalles...
3: No, així ara ens hem d'anar, em sap greu. Així ara ens hem
0: d'anar.
3: Vale,
0: ara ha estat bé recordar el passat i la nostra infància.
3: Doncs sí, però després d'aquesta meravellosa reflexió que hem fet...
0: A nosaltres només ens queda dir-vos que ens veiem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora. I el Barça haurà remuntat quarts de final de Champions.
4: Això és
3: perfecte. Vinga, adéu!

0: Sabies que...
1: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com premre una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: en Carles Cano, que ve de València, ens farà la narració L'elefant polissó.
1: Del llibre 40 elefants mariners, un polissó. Un elefant aventurer i arruïnat va decidir navegar gratis com a polissó i es va introduir secretament en un mercant grec. Quan a les poques hores va ser descobert pels roncs que feia i va ser portat a presència del capità, se li va ocórrer inventar una excusa tan inversemblant com pueril. Li va contar que era un entomòleg, sí, sí, els que estudien els insectes, que estava fent un important estudi sobre les rutes migratòries d'un cert tipus de panderola, amb el qual pretenia demostrar que varen ser navegants grecs els primers que arribaren a Amèrica, ja que d'aquell tipus de panderola grega se sap amb absoluta certesa que va aparèixer fa uns 2.000 anys en la costa est dels Estats Units i s'havia quedat adormit mentre esperava capturar-ne uns exemplars. El capità el mirava sense parpellejar, amb ulls freds i escrutadors. No es va creure ni una sola paraula de la història de les panderoles, però li va semblar que un individu que era capaç, acabat d'alçar, d'inventar una falòrnia semblant, segurament a partir d'un malson amb panderoles, devia ser un gran conversador, i el temps en el mar es fa tan llarg. De manera que li va demanar excuses per haver-lo raptat involuntàriament i haver-lo separat de les seues investigacions i múltiples quefers. I li va pregar que tinguera a bé instal·lar-se en el camaró del sobrecàrrec que havia hagut de desembarcar per un greu assumpte de família. No es va equivocar el capità, ja que, a més de ser un gran conversador, compartien la passió dels escacs i dels llibres de viatges. Aquella va ser una molt bona travessia per als dos i l'inici d'una llarga amistat.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Hola de nou, benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música més pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol viatgem fins al 2010 per redescobrir Loud, un disc que marca un abans i un després en la carrera de la nostra cantant d'avui, la Rihanna. Després d'un període marcat per la foscor de Rated R, l'àlbum anterior, Loud suposa un retorn al color, a l'alegria i a l'afirmació personal. Cançons com Only Girl in the World, S&M o Man Down ens mostren un artista en plena evolució capaç de ser provocadora, vulnerable i poderosa alhora. Benvingudes i benvinguts a aquest viatge sonor a través de Loud. Abans de començar a escoltar com sona aquest disc, fem un breu repàs per explicar qui és la nostra cantant d'avui. La Rihanna, de nom real Robin Rihanna Fenty, va néixer el 20 de febrer de 1988 a St. Michael, a les Barbados. Criada al Carib, des de molt jove ja es va mostrar interessada per la música i als 15 anys va ser descoberta pel productor nord-americà Evan Rogers, mentre ell estava de vacances a l'illa. Amb 16 anys es va traslladar als Estats Units per començar la seva carrera musical i allà va signar amb la discogràfica Def Jam Recordings, després d'una audició amb el raper Jay-Z, que en aquell moment n'era el president. Recordem que el seu primer èxit, el Pon de Replay, el 2005, la va catapultar directament al panorama internacional. Però la seva influència va molt més enllà de la música, i és que en els últims anys la Rihanna s'ha consolidat com una empresària visionària amb la creació de la marca de cosmètics Fenty Beauty o la seva línia de roba Savage per Fenty. I ara, sense més preàmbuls, ens endinsem de cap en escoltar com sona aquest Loud, l'àlbum que va suposar un punt d'inflexió en la seva carrera com a icona del pop. Per fer-ho, fem play primer a la cançó que ens obre el disc i que es titula S&M. Na, na.

És Anem és una declaració d'intencions. Sonorament combina electropop amb elements de dance i techno i mostra clarament el gir de Rihanna cap a un son més comercial i pensat per les pistes de ball. És una cançó atrevida, directa i provocadora tant en el contingut com en la producció. Amb aquest tema, la Rihanna vol deixar enrere l'era fosca i emocional de Rated R, cosa que l'acompanya amb un canvi d'imatge bastant destacat, amb un cabell vermell intens que predomina en aquesta nova era. En diverses entrevistes, ella mateixa havia dit que se sentia molt més lliure creativament durant el procés de Loud i que, per primer cop, des de feia temps, es divertia fent música. Ara canviem una mica de registre amb una cançó més suau però igual de carregada de carisma. La Rihanna s'uneix per primer cop amb el raper Drake en una col·laboració que va fer molt de soroll, tant musicalment com fora dels escenaris. Amb ritmes més caribenys i una química innegable, arriba What's My Name.

What's My Name hem vist com la cosa baixa una mica el ritme, però manté aquest aire sensual i segur que domina en tot aquest disc. Aquesta cançó fusiona perfectament el pop amb tocs de R&B i aquests ritmes més caribenys que estem acostumats a escoltar en el que va ser el seu inici. A més, cal recordar que aquest tema va ser la primera col·laboració important entre Rihanna i Drake, que no només va funcionar musicalment, sinó que també va alimentar rumors sobre una possible relació entre ells dos. La cançó va arribar al número 1 a les llistes Billboard i això va consolidar l'Out com un èxit rotund. Ara escoltem Only Girl in the World, una cançó que parla de voler sentir-se especial i única en la relació. Amb un so molt enèrgic i un ritme dance pop que et convida a moure't, això és un himne a l'empoderament i a la passió.

Only Girl, i entre parèntesis, In the World, és, sens dubte, un dels grans himnes de Loud i un dels senzills més recordats de la de Barbados. Des del punt de vista musical, la cançó està construïda com un tema dance pop carregat d'energia, amb una producció molt polida signada per Cahill i en Crystal Johnson, que combina sintetitzadors amb una base rítmica molt potent i un estribillo que hem de reconèixer que enganxa des del primer moment. Aquest tema va marcar un abans i un després en la carrera de Rihanna, perquè va ser un dels primers grans èxits que la va consolidar definitivament com a reina del pop global. A més, en el vídeo musical, recordem aquella imatge amb la Rihanna en plena natura i un ambient de llibertat total. Ara, però, baixem una mica el ritme per endinsar-nos en una de les balades més sentides. Estem parlant de California King Bed, una cançó que ens mostra la faceta més emocional i vulnerable de la cantant dins aquest estil més pop-rock.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
3: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De Més Enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres

0: dimecres de 9 a 11 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

seguim el nostre camí per aquest repàs en el que és el cinquè disc d'estudi de Rihanna titulat Loud. Un àlbum que va veure la llum el 16 de novembre de 2010 i que ens mostra una Rihanna vibrant, segura i plena d'energia. Amb aquest treball, la cantant de Barbados deixa enrere els tons més foscos del que va ser el seu disc anterior i ens convida a celebrar la vida amb cançons plenes de color, força i sensualitat. Tot això combinat amb una imatge seva més destacada on portava el cabell d'un color vermell bastant intens. Una època dels anys 2010 on totes les cantants més pop estaven patint una mena de canvi d'imatge cap a una estètica més extravagant arrel de la nostra estimada Lady Gaga i els seus looks, detonant així una nova era on el pop es veia més multicolor que mai. I just en aquell moment ens apareixia una nova veu que començava a fer soroll a l'escena del hip-hop, la Nicki Minaj. Encara que no era el fenomen global que és a dia d'avui, ja es veia que portava una energia fora de sèrie. Totes dues es van unir per crear una cançó que, tot i que no va ser single, es va convertir en un tema de culte per als més fans. Estem parlant de Raining Men. De fet, aquell mateix any, la Nicki treia el seu primer disc, aquell Pink Friday, i la Rihanna li va obrir la porta, li va donar visibilitat i la cosa va fer clic. Entre elles hi havia bona química, molt respecte i admiració mútua. I després d'aquella primera col·laboració van tornar a col·laborar al disc de la Nicki amb la cançó Fly. Però ara fem play per escoltar com sona aquest Raining Men, la cançó de la de Barbados i la de Trinitat i Tobago.

0: Després d'escoltar aquest Raining Man, una col·laboració carregada de força i actitud entre Rihanna i una jove Nicki Minaj, que tot just començava a fer-se lloc en el panorama musical, passem ara a un dels temes més festius i desenfadats d'aquest disc Loud, el Cheers, Drink to That. Aquesta cançó, que ocupa la tercera posició del disc, es va convertir ràpidament en un himne per a aquells caps de setmana de festa i desconnexió. Si parem bé l'orella, podem escoltar un dels elements més destacats de la cançó i que és l'ús del sample de la cançó I'm With You d'Avril Lavigne. Amb el seu ritme relaxat, lletres optimistes i una energia molt laid-back, Cheers, Drink to That és la banda sonora perfecta per desconnectar i gaudir del moment.
1: One, two. Take a shot in here. You want one?
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Després de brindar per la vida amb Cheers, Drink to That, el disc Cloud canvia de to i ens porta cap a un moment molt més íntim amb Fading. Amb una producció suau i delicada, Fading ens mostra una Rihanna més vulnerable, que parla sense embuts d'una relació que s'està apagant.

la versió original del disc, aquesta cançó Fading, incloia un sample de la cançó One More Chance de Notorious B.I.G., però en versions posteriors aquest fragment va ser eliminat, probablement per qüestions de drets. I tot i que mai es va confirmar, el tema ens convida també a pensar que potser estava inspirat en el que va ser la seva relació romàntica amb el cantant Chris Brown. Recordem que aquest àlbum va sortir un any després del cas de violència domèstica del 2009, quan Chris Brown va agredir físicament la Rihanna la nit abans dels Grammy. I parlant de les relacions de Rihanna, no podem oblidar la seva història amb Drake. Com hem comentat abans, això va ser una mena de bromance, ple de química i de molts moments públics, però mai van arribar a formalitzar res de manera definitiva. Però la història més recent és amb el raper L$AP Rocky, amb qui sembla que la Rihanna doncs, ha trobat una connexió més estable i amb qui a dia d'avui ha tingut 3 fills.

Acabem d'escoltar Complicated, una cançó on la nostra cantant ens parla de les relacions difícils, plenes de dubtes i en aquell moment en què l'amor es torna precisament complicat. I abans de marxar i acomiadar-nos, donem pas a una cançó que funciona com a continuació del gran hit d'Eminem, el Love the Way You Lie. En aquesta versió, el Love the Way You Lie Part 2, la Rihanna ens ofereix un enfocament més femení íntim de la història, aprofundint en el punt de vista de la dona atrapada en aquesta relació tòxica i dolorosa. I pel que fa a aquest disc, titulat Loud, això va ser una reafirmació de la Rihanna com a icona global del pop. Després d'episodis personals i moments difícils, aquest disc va mostrar un artista que recuperava la seva veu, la seva força i la seva versatilitat musical. Amb aquest tema tan potent, tanquem el nostre espai d'avui agraint-vos que ens hagueu acompanyat durant aquesta hora més musical. Ens retrobem amb més històries i més música al proper capítol. Que vagi bé!

0: Sabies que...
1: A Kelso Dunes, als Estats Units, hi ha unes dunes conegudes com a dunes cantores. Quan una gran quantitat de sorra llisca pendent avall, es produeix un so greu i profund que pot durar diversos segons. Aquest fenomen no té res de sobrenatural. Perquè es produeixi, els grans de sorra han de tenir una mida molt semblant, estar extremadament secs i lliscar tots alhora. Quan això passa, milions de grans vibren de manera sincronitzada i generen una ona sonora prou potent perquè es pugui sentir a diversos quilòmetres de distància. El més curiós és que només unes poques desenes de dunes al món tenen les característiques necessàries per cantar. Si la sorra s'humiteja o es barreja amb grans de mides diferents, el fenomen desapareix completament. Els científics encara investiguen alguns detalls del mecanisme exacte que sincronitza tantes partícules al mateix temps, però saben que és una combinació molt delicada de física, fricció i acústica.
0: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all, i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i en realitat volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa. Li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lledó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 526. Una salutació, sóc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem els divendres per Ràdio Mollet i ens trobaràs en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com també en totes les plataformes habituals de podcast com és Mixcloud, Spotify, iTunes, etc. A més, ja sabeu que estem emetent regularment sessions i seleccions musicals en el nostre canal de stream a Mixcloud, que trobaràs a mixcloud.com/núvoldefum.

I fetes les presentacions, arrenquem amb el programa d'aquesta nit i ho fem amb un descobriment recent que és una autèntica meravella. El debut de la productora, pianista i cantant suïssa Fabiola Siegfried. Un treball de folk fantasmal que t'atrapa des del primer moment. Comencem escoltant Bridge.

Les lletres del disc de Fabiola Siegfried es basen en poemes elaborats amb molta cura, desplegant-se en un antic escenari de teatre en un poble rural. Explica la història d'un àngel que cau d'un pont a prop d'una estació de tren. El camí d'aquest, a través de corredors laberíntics d'un castell de formigó i el retorn a l'estació.

Doncs super recomanable aquest treball, aquest EP de debut de Fabiola Siegfried. Sens dubte serà un dels discos destacats d'aquest 2026.

seguim amb un projecte anomenat Mohne Seide, un projecte que signa la darrera referència del segell de Lyon Just Breathe, un magnífic exercici de disseny de so carregat de textures electròniques titulat Flux. Escoltem el tall anomenat Isotropic.

I aquest any se celebren els 50 anys de la publicació de Faedra, el disc mític de Tangerine Dream, fonamental per entendre l'electrònica ambiental i el so d'aquesta mítica banda alemana. Ho celebren amb la publicació d'una gran caixa amb 5 CDs Blu-ray que ens submergeix doncs, dins aquest disc mític de diverses formes diferents. Avui aquí escoltem la versió en directe de Faedra de l'any 2024.

Tot i que ja no queda cap membre de la banda original, Tangerine Dream segueix en actiu, tocant en directe i en publicacions, com aquesta gran caixa d'aniversari del mític Faedra. Continuem amb un misteriós projecte anomenat 253 i la peça titulada Canis Major 1.

avui tancarem el programa amb el projecte de jazz experimental i ambiental del compositor i multiinstrumentista Bradford Reed, especialitzat en el pensilina, un instrument dissenyat per ell mateix i amb el que ha estat actuant per tot el món durant les últimes dècades. El seu darrer disc es titula Petal Tones i formen 5 peces com aquesta que escoltem per tancar el programa d'avui, When Change Seasons.

Doncs amb aquest magnífic treball també de Bradford Reed, Petal Tones, molt recomanat des d'aquí, des del Núvol de Fum, tanquem l'edició d'avui, el programa número 526. Ens tornem a retrobar, com sempre, si voleu, la setmana vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: Sabies que...
1: Alguns llacs poden conservar un registre del clima de fa centenes de milers d'anys. No perquè algú hi escrivi res, sinó perquè el seu fons funciona com un arxiu natural. Cada any, al fons d'alguns llacs tranquils, s'hi diposita una capa molt fina de fang, restes de plantes, pol·len, cendres volcàniques i altres partícules. Amb el pas dels segles, aquestes capes s'acumulen una damunt de l'altra sense barrejar-se gaire, de manera semblant a les pàgines d'un llibre. Els geòlegs es treuen cilindres de sediment, anomenats testimonis, i poden llegir aquest registre capa per capa. Analitzant el tipus de pol·len, saben quines plantes creixen a la zona. Estudiant els minerals, poden deduir si hi havia sequeres o inundacions, i les cendres volcàniques permeten datar alguns esdeveniments amb molta precisió. En alguns llacs molt antics, com el llac Shigetsu, aquest arxiu és tan complet que s'ha utilitzat per calibrar mètodes de datació i reconstruir canvis climàtics de desenes de milers d'anys.
2: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
3: Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, molt bona hora a tothom. Soc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. Vinga, va, programa recopilatori, i anem fins l'any 1998 amb ATV, el seu 9 PM Till I Come, des del 98. Som-hi!

ATV des de l'any 1998 amb el seu 9 PM Till I Come, un himne com el que ve ara des de l'any 2009 amb la cançó Bad Romance de Lady Gaga.

Hitchcock in a Bad Romance. Pues quina mala sort, atrapada en un mal amor. Mira, això a vegades passa. Vinga, va, avancem. Anem fins l'any 2004 amb una mega cançó de George Michael, Flawless, Go to the City, des del 2004. Flawless,

Absolutely Flawless. Quina veu, en George Michael, a més que m'encantava i m'encanta. Com la que ve ara, des de l'any 1983, un clàssic dels anys 80. La Madonna i el seu Holiday. Que queden lluny les vacances, eh?

It would be so nice. Holidays, we need a holidays. Bueno, encara queda una miqueta, no?, per les properes de Nadal. Però bueno, sempre bé estar de vacances. Vinga, va, avancem. Anem amb una cançó de Kim Lucas. Let it be the night. Aquesta l'havíeu ballat, eh?

0: Let It Be The Night, de Kim Lucas. Aquesta l'havia ballat, vamos, com que em dic Pele i estic aquí a Ràdio Mollet fent el que es ballava al Vallès. Vinga, va, anem amb un altre himne que l'any 2000 un grup que es diu Funk Star Deluxe va versionar d'una cançó de Barry White, Let The Music Play, des de l'any 2000.
1: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Let the Music Play, de Funkstar Deluxe, amb la mega veu de Barry White. Una versió de finals dels anys 70 que l'any 2000 la van renovar. Anem a una altra mita. En aquest cas anem amb el senyor David Guetta des de l'any 2002. Love Don't Let Me Go.

0: perquè, segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I el labor de la càmera. Entenc que el labor de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Sí?
8: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
7: Ho sento, però ja tinc pla.
8: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
7: Però què dius? És una cosa més important.
8: Doncs explica't.
7: D'acord, és un programa de ràdio.
8: Un programa de ràdio?
7: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
8: I quin és aquest programa?
7: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
8: Doncs sembla divertit.
7: Us esperem. Sweep the streets
9: I used to. Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
10: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
11: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bé, continuem amb aquesta segona mitja hora del que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet i anem amb una cançó de l'any 1998, que és una versió de finals dels 70, d'un grup que es diu Touch and Go, i la cançó es diu Would You?
3: I've noticed you around.
2: And I'll find you very attractive.
3: I find you very attractive.

Would you go to bed with me? Aquesta, la cantant, no s'han de fer uns rodeos, va de cara. Vinga, va, ara posem-nos drets, per favor, que ve una de les bandes més mítiques de finals dels 70, des de l'any concretament 1977, amb el More Than a Woman, un trencapistes dels Bee Gees.

Bee Gees. Quina màgia que tenen els Bee Gees amb el seu Modern Woman des de l'any 1977. Són cançons precioses, l'instrumentació és brutal. Vinga, va, anem a esbojarrar-nos una miqueta més. Anem fins l'any 2011 amb un grup que era un duet que es deia L'Infau i van fer aquesta cançó, el Party Rock Anthem.

Party Rock is in the house tonight. L'Infao des de l'any 2011. Us en recordeu que el videoclip era tot esbojarrat? Una cançó divertida, si més no. Vinga, va, anem amb un himne des de l'any 1993. Robin S. i el seu Show Me Love.

Yeah, quin llamp de veu, eh? Robin S, des de l'any 1993, amb el seu Show Me Love. Vinga, va, anem a una trimna des d'Alemanya, des de l'any 1976, amb els Boney M i el seu Sunny.

Mare de Déu, senyor, quina cançó, quina instrumentació. Escolteu els violins, les trompetes, les veus. Estem parlant d'una cançó de l'any 1977, senyors i senyors. Si podeu escoltar-la amb auriculars i ben fort, encara gaudireu més de la instrumentació que porta. Vinga, va, anem amb una cançó més moderneta. Des d'Itàlia, DJ Prezioso i el seu Tell Me Why.

DJ Precioso des d'Itàlia amb el seu Tell Me Why, que també va sonar molt i molt i molt. Com l'acabé ara? I amb aquesta ja em despedeixo, The Sound of San Francisco, amb els Global DJs, una cançó que és brutal, a mi m'encanta. No he anat mai a San Francisco, però té bona pinta. Ens escoltem la setmana que ve, soc en Pele Bernal des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès, The Sound of San Francisco.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ramon Mas, que ve del Vallès Occidental, ens farà una narració titulada Les tres princeses fleumes.
1: Hi havia una vegada un rei i una reina que van tenir tres filles, fines, fines, fines com mai, i fleumes, molt fleumes. Però mira, en aquell regne ningú sabia dir-me quina de les tres n'era més, de fina i de fleuma. La gran, un dia passejant pel jardí, ai, mira, es va quedar mirant una rosa, i d'aquella rosa va caure un pètal que li va caure just, plac, al cap, i li va fer un esporranc tan gran, tan gran, tan gran, que els metges se la van haver d'emportar ràpidament a cosir. Des d'aquell dia, la princesa no va ser la mateixa. Igual de fleuma o potser una mica més. Ara bé, la germana mitjana. Mireu, la germana mitjana cada matí es despertava amb un mal d'esquena. Oi! Oi! És que no puc d'oi! I un dia van buscar la solució, que és el que li passa a la princesa, i allà, just en el llit, van trobar una arruga. I és que la princesa, si se n'anava a dormir amb una arruga en el llit, li agafava mal d'esquena. Aquell mal d'esquena li va durar tant, tant, tant, que ja mai, mai, mai va ser la mateixa. I la petita, perquè ningú digués que era la més fleuma de totes, el rei i la reina, doncs van decidir fer una urna ben grossa i posar-la allà, una urna de vidre. Van deixar una petita escletxa perquè entrés una mica l'aire, però també hi va entrar una mosca. Diuen que la mosca va començar a volar i a volar i a volar i a volar i a volar per tota la urna, i aquell mateix aire que va generar la mosca amb les seves petites aletes van constipar a la princesa. I la princesa va estornudar, i aquell estornut ja no la va deixar mai, mai igual. Potser una mica més fleuma que la primera i la segona. O potser era la segona que era més fleuma que la primera i la tercera. O potser era la primera que era fleuma més que la segona i que la tercera. Ai, no sé. Vosaltres, què en penseu? Quina de les tres era més fina i més fleuma? Qui sap? Conte contat. Aquest conte, acabeu-lo vosaltres.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Cocos. Gràcies per tornar a la ràdio. Per estar novament o potser per primera vegada en connexió. Algú va dir... Estimem. Sense preguntes. I ens estimaran. Sense respostes. Aquesta que estem estrenant serà una hora molt especial del Cocodril amb algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però crec que us resultaran agradables. La primera està considerada una de les millors balades del pop dels anys 70, on brillen els teclats, el sintetitzador, el líder del grup Brett, David Gates, i altres músics al seu costat, també boníssims, van fer aquest Guitar Man, el guitarrista.

i veig com gira a 33 revolucions per minut el vinil original, publicat el 1973 d'aquest Guitar Man, el guitarrista David Gates, al capdavant del grup Brett. La pròxima és de 1990. És un so autèntic, sense artificis, no comercial, únic. És Neil Young. Over and over. Una i una altra vegada. M'encanta escoltar-lo. Desitjo que a tu també t'agradi molt.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquest és un programa musical d'autor. Una espècie en perill d'extinció a la ràdio actual que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 i que ara pots escoltar a través de més de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. També pots escoltar-nos en diferit quan et vagi bé, quan et vingui de gust. És fàcil. A través de les plataformes iVox.com, Spotify o podcast de Google, descarrega't els últims programes emesos si no et vols perdre res i porta'ls amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan vas en bus, en metro, quan tens ganes de no fer absolutament res més. Tot i que la ràdio continua sent l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Això val la pena tenir-ho en compte, sobretot per als que s'han oblidat d'escoltar la ràdio. Ja sé que no és el teu cas. Aquesta hora és especial, amb algunes de les meves cançons més especials. L'irlandès Richard Harris ha passat a la història sobretot com a actor, com un molt bon actor, de pel·lícules com Camelot, Rebelión a Bordo, La Bíblia, però sobretot per aquella que es va dir Un hombre llamado caballo, de 1971. Però Richard Harris es va atrevir a gravar un disc que per molts musicòlegs és una de les 10 millors cançons de la història. MacArthur Park. Bé, és més que una cançó. En el tema hi ha dos o tres cançons diferents. Destaquem el brillant break instrumental del mig. Donna Summer, és veritat, va fer una versió, però una bona versió, però que no tenia gaire a veure amb aquest MacArthur Park de Richard Harris.

espectacular MacArthur Park de Richard Harris, que va viure entre 1930 i 2002. El seu únic disc, aquest que acabeu d'escoltar, es va publicar el 1968.

en aquesta hora d'algunes de les meves cançons especials volia posar alguna cosa de la Electric Light Orchestra, però m'agraden tantes que he estat incapaç d'escollir només una. I per això us posaré per primera vegada en el programa un mix que es va fer promocional, no es va posar a la venda, el 1990, per recordar alguns dels seus megahits. Ens el van regalar els de la ràdio en format de maxi-single, és a dir, un d'aquells vinils que era tan gran com un long play, però que perquè s'escoltés millor girava 45 revolucions per minut. I porta el que jo crec que va ser el seu primer èxit comercial, Living Thing, barrejat amb Don't Break Me Down, Sweet Talking Woman, Dulce Mentirosa, que es va dir aquí, I'm Alive, el tema principal de la pel·lícula Xanadu, amb una preciosa Olivia Newton-John, també Shine a Little Love i Roll Over Beethoven, un petit recitalillo de la Electric Light Orchestra.

Roll Over Beethoven, abans Shine a Little Love, I'm Alive, Sweet Talking Woman, el Don't Bring Me Down, i començant per al Living Thing. Aquest és un mix promocional que el 1990 ens van enviar a la ràdio en format de maxi-single a 45 revolucions per minut, recordant alguns dels grans mega-hits de la ELO, la Electric Light Orchestra, a finals dels 70 i principis dels 80. Una hora d'especials que espero que t'agradin. Jo m'ho estic passant molt bé. Recuperant, per exemple, ara Tim Harding. Bueno, Tim Harding és poc conegut en aquest país, però va ser una part fonamental de la cultura folk

0: believe.
1: Reason to believe. Raó per creure. I quina llàstima que s'hagi acabat. M'ha resultat molt curta. Si ara estigués sol, la tornaria a posar 2, 3, 4, 5. Normalment hi ha un promig de 7 cops quan m'agrada una cançó. Però estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, no pateixis. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I aquesta és música d'aquella que entra directament per la vena. M'ha encantat recuperar Tim Harding, perquè aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I sovint, en el coco, escoltaràs cosetes guapes que pràcticament ja només sonen aquí. Com aquell personatge que a mi sempre m'ha caigut molt bé, Willie DeVille, que va fer una banda que es va dir Mink DeVille, amb una cançó que va publicar el 95, que es diu I Love You Still, encara t'estimo, amb un cert toque mariachi. Bueno, és que Willie DeVille va ser un tipus molt especial, nascut a Connecticut, als Estats Units, el 1950. A partir del 85 va començar a treballar en solitari, sense la seva banda Mink DeVille, i malauradament ens deixava el 2009.

I love you still. Encara t'estimo. Willy DeVille, el 1995. I Voces Cacs. Fixa't quina coseta més maca. Es diu Fly Like a Bird. Voces Cacs, d'Ohio, del 1944. És cantant, guitarrista, compositor i també empresari. Va muntar un local per fer música en viu, que és això que tant trobem a faltar a casa nostra. Hi ha poques ciutats, pocs pobles que tinguin de manera estable locals, bars musicals o locals en general on es faci música en viu. Nosaltres, quan vam poder organitzar la sala de festes Cocodrilo Club, que va funcionar de manera estable des del 97 fins al 2005, a totes les sessions de dijous a diumenge presentàvem actuacions en directe de totes les bandes històriques, aquelles que més us agraden als cocodrils. Bueno, però escoltem a Voces Cacs amb aquest vol com un ocell.

1994. Algú va dir: el passat és un lloc en el temps, el present, les conseqüències, i el futur no existeix.

Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Aquesta és una hora especial del Coco dedicada a compartir, a descobrir, a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però jo crec que poden agradar a la primera perquè resulten realment agradables per transportar-te a mons millors. La pròxima és de 1984 i de Randy Crawford. Se la coneix com una de les llegendes de la música popular negra. La cançó és One Day I'll Fly Away. És a dir, que qualsevol d'aquests dies començaré a volar molt lluny. Per cert, que aquesta la cantava Nicole Kidman a la pel·lícula Moulin Rouge.

Música elegant. Amb molta categoria. One day I'll fly away. One day I'll fly away. Algun dia volaré molt lluny. Randy Crawford. Des del 1984.

0: Ets, ei, has connectat amb el Coco.
1: Cocodril Club. Amb Albert Malla.
0: Si em vols explicar qualsevol cosa o consultar-m'ho, o si vols dir-me alguna cosa, pots posar-te en contacte amb el programa a través de correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I Tom Waits. Ah, fa segles que no escoltem a Tom Waits, això. Això s'ha d'evitar, per això ara mateix ho fem amb un tema que ell va publicar el 1973. Que sempre que l'escolto m'emociona. Hope I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu, perquè enamorar-me em fa sentir deprimit. La música sona, em mostres el teu cor perquè el vegi. Tinc una cervesa i ara escolto com m'estàs trucant. I jo espero no enamorar-me de tu. Tom Waits, amb el seu to aspre, amb la seva veu podríem dir que diferent. Algú va dir que la veu de Tom Waits és com si hagués estat submergit en un dipòsit de bourbon, fumat uns mesos, i al portar-lo fora, aplastat per un cotxe.

I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu. Cantava Tom Waits el 1973. I ara una que va passar pràcticament desapercebuda dels Moody Blues i que sempre m'ha agradat molt. Els Moody Blues eren aquells que els de Noches de Blanco Satén, que sempre passaran a la història per aquell gran hit, aquell temazo, no? Funcionen des de 1964, però el 86 van publicar aquest tema Your Wildest Dreams, els teus somnis més salvatges.

S'està acabant aquesta hora especial del Cocodril dedicada a compartir, a descobrir o a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. Te'n posaria moltes més, però em sembla que només tinc temps per dues, així que anem ràpidament amb Bob Seger i la seva Silver Bullet Band i aquest tema de 1978. Bueno, no ha sigut mai número 1 en aquest país en el que, per sort o per desgràcia, s'ha tocat viure, però els cocodrils no s'han oblidat mai d'ell.

0: La cançó es diu Till It Shines. Fins que brilli. Bob Seger, de Detroit, que per cert va decidir no fer mai més actuacions en directe quan va morir el seu saxofonista, Alto Reed, per càncer de colon, el desembre de 2020. Ha declarat, no puc sortir a l'escenari sense ell. I nosaltres acabem aquesta hora d'especials amb un personatge que ha agradat a diverses generacions. Cliff Richard, que va començar amb els Shadows d'acompanyants, després en solitari. Bueno, poca conya, eh? Cliff Richard ha venut 250 milions de discos. Mira que bonito esto, eh? Del 63. Don't talk to him. If some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there, don't talk to him. No perdis la sintonia, cocodril. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do, don't talk to him.
1: Cocodril Club.
0: And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again.
1: El programa revival de l'Albert Malla.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
1: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Tom Hanks, a Forrest Gump, de 1994, deia: mi mamá siempre me decía que la vida era como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¿Qué tal, cocos? Gracias por estar en conexión. A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, crec que des de Sabadell, dedicarem aquesta hora de programa a les bandes sonores. El primer correu electrònic que ens va arribar és de la Sònia López Egea, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: hola Albert, em dic Sònia i t'escolto sempre mig dormint encara a aquelles hores. Dius que estàs preparant un programa de músiques de pel·lícules. Doncs bé, a mi, per la que tinc preferència, és Missió Impossible, ja que fins i tot és la melodia que porto al mòbil.

Aquesta és la música que van escriure Adam Clayton i Larry Mullen per al tema principal de Missió Impossible, la banda sonora preferida per la Sonia López Egea, que per cert també deixa anar a l'aire un altre suggeriment. Diu que aquesta és la música que ella porta al mòbil. Diu, també podries preparar un programa amb quina música és la que tenim al mòbil. Salutacions des del Prat de Llobregat, Sonia López Egea. Gràcies per el teu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com i queda la idea en l'aire. Si vols, digue'm quina melodia, quina música portes al mòbil quan et truquen. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. El pròxim suggeriment és de l'amic Jaume Vidal, que ens diu en el seu correu: hola Albert, estic d'acord amb que facis un programa dedicat a les bandes sonores de pel·lícules. Formen una part molt important de la història musical. Per la meva part, i degut a una sèrie de circumstàncies, la meva preferida és la de la pel·lícula La calle de la Dios, el tema Hanover Street, de l'autor i director John Barry. Espero que finalment facis aquest programa. Salut, Jaume Vidal. Molta salut també per tu. Doncs ja l'estem fent. I per cert, gràcies per aquesta proposta, perquè és una música realment meravellosa.

música de l'amic Jaume Vidal, la música de la pel·lícula La calle de l'adiós, estrenada el 1979. El tema principal, Hanover Street, escrit per John Barry. Música de pel·lícula. Músiques per somiar desperts.

la pròxima proposta també ens demana una música molt coneguda, en aquest cas, de John Barry. Precisament ho fa l'amic oient que va tenir la idea de proposar-nos que dediquéssim un programa a les bandes sonores, l'Eloi Hernández. John Barry va ser un d'aquells autors de bandes sonores dels que ja no es fan. Havia nascut el 1933 al Regne Unit, va morir a Nova York el 30 de gener de 2011. I l'Eloi Hernández ens diu: benvolgut Albert, t'escric aquest correu fent referència a la música de bandes sonores que jo et vaig proposar i que sembla que ha tingut acceptació. És molt difícil escollir-ne una, però em decideixo per Memòries d'Àfrica de John Barry, per la música i per la pel·li de Sidney Pollack, per les imatges i pels diàlegs, com aquella conversa entre el marit d'ella i Robert Redford. Podías haber pedido permiso. Se lo pedí y ella me lo dio. Memorable. Una salutació afectuosa, Albert. Gràcies, Eloi.

0: banda sonora preferida d'Eloi Hernández, que s'ho ha pensat molt, perquè evidentment és molt difícil escollir-ne només una. Memòries d'Àfrica, estrenada el 1985 amb una Meryl Streep preciosa, sobretot en aquella escena en què ell li està rentant el cabell, recordes? Gràcies, Eloi, per aquesta proposta que, com tu molt bé dius, ha tingut molt bona acceptació entre la parròquia cocodrilera.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I ara, el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Elsa Ventura, que ha vingut a vegades a algunes de les nostres sessions Revival i és una de les nostres més joves oients. La Elsa ens diu: avui has dit que et diguem la banda sonora que més ens agrada. Buf! Que difícil dir solament una, ja que sóc molt cinèfila i m'encanta la música. Et diré una que no crec que te la demani molta gent, i és la banda sonora de Harry Potter, perquè sempre em porta a l'infant que portem dins. I ja saps, Albert, que t'admiro molt. Moltes gràcies, Elsa.

la música de Harry Potter, que es va estrenar al novembre de 2001. Música de John Williams, un altre dels autors de bandes sonores històrics, que m'imagino que al llarg d'aquest programa especial del Cocodril, dedicat a les bandes sonores, tornarà a sortir. Era la banda sonora de la Elsa Ventura. Atenem ara el correu de la Xana, que ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: hola, m'agradaria molt que poséssiu un pessic de la banda sonora original de la pel·lícula Chocolat, de Hans Hallström. Moltes gràcies. Doncs aquí el tens.

és la música de Chocolat, estrenada al març de 2001. Música de Rachel Portman. Música que ens ha demanat la Xana. I donarem algunes dades per fer una miqueta d'ambient cinematogràfic, eh? Ens imaginem davant la gran pantalla que està encara coberta per aquella fantàstica cortina vermella que en qualsevol moment ens descobrirà tot un món d'il·lusions. Com deia el malaurat Robin Williams en el paper de John Keating el 1989, Carpe diem, aprovechen el día, hagan sus vidas extraordinarias. En aquell club de los poetas muertos. Però la pel·lícula d'animació amb més ingressos bruts de la història ha estat Blancanieves y los siete enanitos, estrenada el 1937. I la comèdia amb més ingressos ha estat Resacón 2, ara en Tailàndia, del 2011. I la comèdia negra més taquillera vol dir la que ha recaptat més diners. Però, és clar, això és una mica enganyós perquè no es té en compte la inflació. Per això després donarem la llista de les que ha vist més gent, de les més vistes. Però la comèdia negra més taquillera és una del 2013, El Lobo de Wall Street. I la pel·lícula en general que ha aconseguit més diners ha estat Avatar. El seu director, James Cameron, ja ho havia aconseguit abans amb Titanic. Aquesta continua sent música de Chocolat, la pel·lícula de la Xana, una pel·lícula màgica.

A mi aquest programa també m'està rejuvenint, perquè estic recordant quan vaig tenir la possibilitat de fer de crític de cinema a la ràdio, en un programa que sortia als migdies a partir del 90 i durant 3 temporades, que es deia La Bona Vida, on, entre d'altres coses, tenia l'obligació de veure'n totes les estrenes per després comentar-les per antena i també amb els oients que les haguessin vist. I rebem l'e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Pol García Jiménez, que ens diu: apreciat Albert, t'escolto des de l'Hospitalet de Llobregat i, com he fet altres vegades, et felicito pel teu programa. Moltes gràcies, Pol. Com us he escoltat la vostra proposta per fer un monogràfic de bandes sonores, us envio el meu top 10. Com veureu, no hi ha cap tema cantat del tipus La Mujer de Rojo, amb cançons molt exitoses cantades per grans intèrprets, en aquest cas Stevie Wonder. Per mi és més autèntica la banda sonora original feta només amb instruments musicals. Aquesta és la meva tria. A veure què us sembla. Doncs gràcies per haver-te preocupat, però escoltarem només un fragment de cada una de les teves 10 preferides, perquè malauradament no tenim temps per escoltar-les senceres. Però, en fi, un bon tast. En el número 1 situa Candilejas, de Charles Chaplin, i en Pol diu: una mostra del geni d'en Chaplin que s'atreveix fins i tot amb la música.

I després de Candilejas, l'amic Pol García ens situa Doctor Jivago i diu: aquest tema de l'ara, amb les balalaiques de fons, et trasllada a l'estepa russa, encara que em sembla que va estar rodada a La Manxa. A Sòria, em sembla, concretament. Però és música d'un altre dels històrics, d'aquells que ja no es fan. Morir Jarre.

la música de Doctor Zhivago. La música de Maurice Jarre, pel·lícula estrenada el 1965, que l'amic Paul situa en el segon lloc de les seves 10 preferides. En el número 3, 2001, Una odissea en el espacio. Diu, molt ben triat el Danubi blau d'en Johann Strauss per donar la sensació d'immensitat del cosmos i també dona credibilitat a les naus fetes amb maquetes.

4 posa El exorcista, de Mike Oldfield. Diu que és la demostració de que un àlbum de banda sonora pot ser un èxit de vendes com ho va ser Tubular Bells, i amb el mèrit afegit de tocar l'autor tots els instruments.

L'Exorcista es va estrenar al setembre de 1975. I en el cinquè lloc, l'amic Paul situa El cazador, de Stanley Myers. Diu que aquest fantàstic solo de guitarra forma una part reflexiva al voltant de l'horror de la guerra del Vietnam. I a més, l'amic Paul era dels Shadows.

0: Estava pensant que la filosofia d'aquest programa especial del Cocodril són músiques de bandes sonores originals que us hagin agradat. I no necessàriament us ha pogut agradar la mateixa pel·lícula. És a dir, que hi ha pel·lícules dolentotes, però amb músiques extraordinàries. No és el cas del Cazador, que estem escoltant amb els Shadows. Estrenada el 1979. La cinquena de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez, que seguirem escoltant. Però ara m'agradaria recordar què diu l'actor Rutger Hauer en el personatge de Roy Beatty a Blade Runner del 1982. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, estem dedicant aquesta hora de programa a bandes sonores i crec que està quedant un programa de pel·lícula. En Pol García Jiménez.

Per cert, que en el món dels rècords, la sèrie de pel·lis amb més ingressos han estat les 10 pel·lis de la Guerra de les Galàxies.

diu en Pol, la Guerra de les Galàxies es va convertir fins i tot en un gran èxit a les discoteques. Sí, però no amb aquesta, que era la versió oficial de la peli, sinó amb la versió, amb l'adaptació que va fer un grup de laboratori anomenat Mecco.

I en el número 7 de l'amic Pol, Carros de Fuego de Vangelis diu que és un gran èxit que va sonar a la majoria de competicions esportives de tot el món i durant molts anys. Doncs tens raó, va traspassar l'èxit més enllà de la gran pantalla.

amb aquesta música de Carros de Fuego, estrenada a Espanya l'1 de gener de 1982, us comentarem les 10 pel·lis més taquilleres de la història. Aquest llistat no té en compte la inflació, per això queden fora algunes de les més vistes, com Lo que el viento se llevó o La primera guerra de les galàxies. Després comentarem les més vistes de veritat, diguem. Però les més taquilleres, en el número 1 està Avatar, del 2009, Titanic, del 1997, en tercer lloc El despertar de la fuerza, de Star Wars, del 2015, en quart Jurassic World, del 2015, en cinquè lloc Los Vengadores, del 2012, en sisè Fast and Furious, en el set Los Vengadores, la era de Ultron, del 2015, en el vuit Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, del 2011.

No, no surt ET, però sortirà entre les més vistes. ET és la número 8 de l'amic Pol García Jiménez, també de John Williams. Diu que cada vegada que l'escolta li recorda el moment on s'eleven tots pedalant els nois amb l'ET, amb la gran lluna de fons.

I les pel·lícules més vistes de la història han estat aquestes. En el número 1, Lo que el viento se llevó, de 1939. Seguida de Star Wars, la primera entrega de 1977. Sonrises i làgrimes, de 1965. E.T., de 1982, de la que estem escoltant el seu tema central. Titanic, de 1997. Los Diez Mandamientos, de l'any 56. Tiburón, del 75. Doctor Zhivago, que també hem escoltat abans, de 1965. El Exorcista, que també ha sonat abans, de 1973. I Blancanieves i los Siete Enanitos, de 1937.

Raúl García Jiménez en el número 9 situa Memòries d'Àfrica, que hem escoltat abans perquè l'havia demanat també un altre amic, l'Eloi. Diu, grans imatges en el vol de Meryl Streep i Robert Redford per la sabana amb els animals corrent i aquesta espectacular música sonant fantàstica. I en el número 10, La vida és bella, de Nicola Piovani. Diu, la música mostra com després de l'horror de la guerra apareix de nou l'esperit de superació de l'ésser humà.

I en Pol García Jiménez acaba el seu correu electrònic dient-nos: moltes d'aquestes músiques han ajudat a donar més importància i rellevància a les seves pel·lis, i quan les escoltes et veus transportat als escenaris on van passar els aconteixements. Una gran idea, la de fer aquest programa especial. Albert, tu i el teu equip sou, com diu el Foraster a TV3, molt bona gent. Petons per tots.

I les meves preferides. Em deixeu fer un tast? Serien moltes, eh? Per exemple, Fellini 8 y medio, el vals del Gato Pardo, Los Puentes de Madison, Cinema Paradiso, El Violinista en el Tejado, Lawrence d'Aràbia, etc, etc. Per una qüestió personal i professional de carinyo, deixeu-me compartir la banda sonora de Lady Alcon, que va escriure Andrew Povel en producció de l'Parsons, estrenada el 1985.

Aquell 1985 realitzava un programa de cinema a l'estimada cadena catalana, al costat de Pepe Nieves, que es deia Sesión Continua. I a l'arribar als 100 primers programes, era un programa setmanal, per tant portàvem ja doncs, uns 2 anys, vam voler celebrar-ho projectant cine. No va ser fàcil, però vam aconseguir l'exclusiva de la pel·lícula Lady Halcón per ser projectada només per als nostres oients en una sessió privada en la pantalla que aleshores, en aquell 1985, era la més gran de Barcelona, la pantalla del desaparegut Florida Cinerama, doncs uns quants mesos abans de la seva estrena oficial. A banda del carinyo personal per al que va significar aquella vetllada, que va ser realment emocionant, Lady Halcón ens va semblar un conte meravellós, d'aquells que t'ajuda a desconnectar de l'actualitat tan trista i tan amarga que tenim a vegades al nostre voltant. Sí, et pots tornar a sentir aquell nen o aquella nena que eres veient-la. Si la pots veure, si encara no l'has vist, te la recomano. Però això sí, l'has de veure amb ulls de nena. Allà molts vam descobrir una guapíssima Michelle Pfeiffer, a la que a la pel·lícula li diuen la cara de l'amor. I Roger Howard i moltes altres coses. Lady Halcón, a més, com us deia, era un contrast, imatges de l'edat mitjana amb música actual d'Andrew Powell en produccions d'Alan Parsons. I l'altra banda sonora que m'ha emocionat especialment sempre i que vull compartir amb tots vosaltres és de Riques i Famoses, del 1981 i del gran Georges Delerue.

Sempre que l'escolto penso que s'ha de tenir molt talent per ser capaç d'escriure una música així. La de Riques i Famoses, pel·lícula estrenada el 1981, banda sonora signada per un dels més grans, George Delerue, que com la majoria d'una època daurada de bandes sonores i de cine, ja ens va deixar el març de 1992 a Los Angeles. Havia nascut a França. Avui, en aquest especial del Cocodril, amb aquest programa diferent, dedicat a les bandes sonores a petició de molts dels nostres oients, hem evitat cançons de pel·lis perquè he interpretat que el que volíeu eren bandes sonores instrumentals, com aquesta.

0: estrena de la mítica trilogia Regreso al futuro, escrita per Alan Silvestri. Cançons de pel·lícules populars, com per exemple Gris, o Febre del dissabte a la nit, o La mujer de rojo, Oficial y caballero, Dirty Dancing, Flashdance, ja sonen habitualment al programa. Però sí que m'agradaria acabar amb una que simbolitza el poder de l'amor per la música i per al cine que tenim els cocodrils. La cançó principal de Regreso al futuro que van composar Hugh Lewis and the News. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

Tu fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

Escoltes i cas.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.